Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella no capa a la terra. Fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7

0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Girl Band.
3: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no i no.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat, i és que ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir era el primer dia hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos, que están estudiando fuera, los voy a traer a votar a Zaragoza.
3: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen amb preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: How I have that effect on people, it's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentim tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves, en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: Toma poca distancia. Va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego en su último partido, Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I en aquests partits acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre al sector de Lleida. I a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa, aquesta es desplaça cap al nord-est, en principi no preveiem que arribi a la costa, això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora, però els models no ens ho marquen.
10: Perquè un dels fets que extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir. És a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia. I llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Estima això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Ho avançarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.
13: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, sí. Quin dia ens espera, o millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això avui, dia de ràdio pública, amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupida Sir, Pupida Son parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia aquella és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units, doncs, va sobreviure a l'execució?
0: Sí.
2: Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de la... de dues, sinó dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua, perquè està acusada de matar, també és amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. I feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, s'ha obert un panorama difícil de predir que pot passar, però d'un moment la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona nit.
0: Fins ara. Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, eh? Aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta. Però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: És així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu. Cuina, territori, producte, oficis, restauració i, sobretot, una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreuenc del barri de Sant Andreu, de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural...
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: De 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio i també, per cert, en emissió conjunta Pericat, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: Desde el regreso de Belén Esteban.
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz.
6: Bueno, sabes que ha batido récord de audímetros.
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero a la cadena también.
7: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
7: Sí.
2: I que todo el mundo sea feliz, no?
1: I que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de viernes.
7: I torna per tercer cop, ja?
1: I no, el primer no hi va anar en directe.
7: No, per això, però el segon
1: sí. Sí, clar, home, amb, tal com els està funcionant,
7: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també a aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es Mou.
7: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es Mou de la Melero i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
8: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
9: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
8: Sempre, sempre. El que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
9: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
8: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, a petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-les reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: Que bien, diu. Aviam, cantaven bé.
1: S'ho havien preparat, s'ho havien preparat, veure, això sí, eh?
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal.
3: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo
0: vaig fer.
2: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
1: Sí, sí, no? És així, és així.
2: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
4: Mm-hmm. Els actors Elijah Wood i també Shane Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
2: Apa.
4: Una foto, 225 euros.
2: Apa.
4: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
5: No sé, hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo, es muy simpático.
6: Muy simpático, sí.
7: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
6: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
7: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
8: ¡Una puta merda!
2: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic.
1: Espero, o sigui, que acceptessin Visum o alguna, perquè home, jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
2: Suposo,
1: 225 no m'arriba.
2: Home, suposo
1: veure,
2: que per
1: 220,
2: legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Si no, ja a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
1: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
9: Expats que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? I els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, oh, clar, benvingut. O sigui,
10: benvingut ara, a Barcelona.
9: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
11: No. Estan patint ja ells també.
9: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
2: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. Aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
13: 4 minuts seran 3/4 d'una. Atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre d'atenció. Paula Brujats?
14: Sí, perquè, dit i fet, Ricard, Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
13: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
12: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
15: Lo dels crocs.
16: Ara què t'has dit? Per... Estic segura que van amb uns crocs.
15: Sí. Gràcies, Cristina.
16: Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
13: Ai! Llavors...
16: Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i ara, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
1: Ah, que sí que porten crocs!
16: Fet,
1: sí,
16: és que porten crocs!
1: Tenim
16: porten
1: crocs. De la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
16: No, però no? Ara, bueno, ara anem cap a la Raquel.
1: Sí, però té, és veritat, tota aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari, té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el
16: que
1: camina
16: normalment,
1: no?
12: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
17: Este tipo tiene que ser desalojado y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
2: Els matiners. I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat, perquè de vegades una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres!
2: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Maria, què li diem anys i anys per molts anys avui?
1: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc

0: També felicitem Simon Cowell.
1: Marco, me'l felicitem perquè avui fa 50 anys, home. Ens saltes aquí el número rodó, 50. El número rodó del Marc. Qui més?
0: També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: Pot haver-hi una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Són iguals. Avui arriba el 59, per molts anys, i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners.
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors i es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
1: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta al final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions el 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Ni pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ell, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça...
2: Tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions de Gimalara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
9: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
10: L'Ara titula La fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
9: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
10: El periòdico titula Via lliure a la normalitat política.
9: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
10: El país titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, als anys perduts del procés.
9: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar

0: Sí. Va haver-hi vehicles també atrapats. Hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. I a Xerta els bombers doncs, van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
1: Estarem pendents, com sempre, del Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
0: Sí, gràcies.
1: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital. Un altre robatori en un museu francès.
2: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
1: Caramba.
2: En aquest cas, sí, el robatori va ser al Centre d'Art Contemporani a la ciutat francesa d'Issoire, a Alvèrnia, jo diria, al centre del país.
1: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
3: Aprendre a pilotar drons.
1: Molt bé.
3: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país, fins i tot, han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
1: On hi ha alerta? Un baby boom?
2: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 hi naixeran 8 criatures.
1: Molt
2: una
1: bé.
2: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat Info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001, i encara una altra dada. Des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
1: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
2: Això mateix.
1: I ja està, i augmentarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
3: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fogons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar, a Can Bosch, i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí.
4: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul, cul, cul, cul, cul.
1: Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre. No s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
2: Sí, sí, això que sentim és poques gràcies. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà el del 10 d'octubre.
1: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
2: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer publicar el febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt.
1: Quaranta editorials catalanes participen a partir d'avui a la 68a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La Fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo, de la companyia El Dente, es podrà veure fins al dia 18, al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea, també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment
2: que
0: es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
3: Sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi perquè avui tenim una dada Maria completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la dada Maria.
2: Sí, eh?
0: També els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
2: Avui, per començar, una mica de música.

0: Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
1: Ja hi som.
0: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
1: Vinga, molt bé, doncs gràcies, Messi, per tot un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta'm, podrà viure còmodament el que li queda de vida.
0: Però pots tenir sort, encara que en el
1: lloc... Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
0: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys i en porta 21 vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
2: A veure...
0: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
1: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
0: 21 anys ha estat.
1: 21 anys, eh?
0: A la selecció.
1: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
0: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
1: Ricard Ostrell.
3: Clar, és que... 200.
0: 200?
3: 180, 180.
1: 180.
3: 180.
1: Molt bé, perquè ets el qui mana, eh? Però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure, quants partits juguen cada any a la selecció?
1: A veure, hem d'anar una mica
5: endavant. Hem d'anar una mica
1: ràpid, eh?
4: 250.
1: 250. Marc
4: anys,
1: Curado.
4: No? Això és molt d'anys.
5: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
1: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que... demana el
5: Nil. De menys a més, eh, veig.
1: A veure, Nil Via, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Cura, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
0: Macià Closes!
1: No m'ho puc creure!
0: És el que s'ha quedat més a prop, perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Haguessis guanyat tu.
1: Ui. Mira que el Ricard la fina, amb aquestes coses.
3: La bona. Depèn de quina, però sí.
1: Sí, sí, exacte. Digue'm, Maria.
0: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
1: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
0: Fins
1: ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
1: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
6: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta. Parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Paüls i a Jesús, que estan al costat de Xerta i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, perquè aquests models predictius dels que ens parla l'Eloi no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins que podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
1: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la Ràdio Pública i Nacional. D'aquí res, mira, 12 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
2: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
7: No me quiere llamar, que me llamo usted a mí.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: Por qué? Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
5: No.
4: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
6: It's the moment to believe in the project.
4: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
6: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant com cada dia de dilluns a divendres els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia.
7: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
8: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu, hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior, i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem anat tenint aquests últims dies, amb previsió que es produeixin sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts, aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
7: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
8: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres ja molta més calma.
7: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
8: Vinga, fins ara.
7: Bon dimecres, adeu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Molts de vosaltres penseu que regalar teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932-207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
9: Oh, bon dia.
7: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
9: De moment bé.
7: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
9: Sí, sí, sí.
7: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
9: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
7: Ah, cafè amb llet. No te'l prens sol, pel que veig?
9: No.
7: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot, cafè amb llet i després hi ha persones,
9: El primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
7: Ah, tornes cap al llit després del cafè amb llet?
9: Sí, ara us estic parlant des del llit.
7: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
9: No, ja no m'adormo.
7: Ja no t'adorms, però fas el ressupó, que se't diu.
9: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
7: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
9: Vinga, una abraçada.
7: Adéu, adéu,
9: adéu, adéu, adéu.
7: No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
7: Com va el matí, Toni?
10: Res, a punt de començar a treballar.
7: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
10: Sí, sí, correcte, correcte.
7: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
10: No, vaig directament al lavabo, no m'agrada gens el cafè.
7: No t'agrada gens el cafè, eh?
10: Gens.
7: Curiós.
10: Soc d'espoc, suposo.
7: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
10: No, prenc un got de llet.
7: Mira, de tota la vida, eh?
10: Un clàssic, un clàssic.
7: Un clàssic. Tu et despertes, gotet de llet escalfada, la llet, entenc?
10: Correcte, correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer frescada, estic engustipat i és el que toca.
7: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2? A veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
10: Molt bé, gràcies.
7: Que vagi molt bé.
10: Bon dia.
7: Una abraçada, adéu, bon dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera camí de Xerta.

0: escoltant la música que ens empenja ja pràcticament fins les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar-la al cel, no? Tots plegats, a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs amb què tot el país doncs afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs, no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja, en aquest sentit, a la selecció argentina. Perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió i el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Arrenca el...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, Anna, i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura, primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, la Joan de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES Alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
5: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
6: Doncs sí.
5: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
6: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
5: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
6: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
5: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
6: Vinga.
5: Jo crec que ho tinc bastant clar.
6: Sí, i què seria?
5: Demà t'ho dic.
7: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
5: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
8: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
5: I per què? Per què t'agraden especialment
8: les dàlies? M'agraden perquè, per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
5: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa,
8: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que en les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
5: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
8: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui, que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
5: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
8: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, m'ha interessat, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
5: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare, doncs, era...
8: El meu pare és enginyer agrònom.
5: Enginyer agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
8: Sí, sí, sí.
5: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
8: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
5: I com arribar a un microbiòleg?
8: Sí.
5: A mestre florista?
8: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara, i un dia venint a sopar vaig veure que hi havia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure un cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
5: Però tu tenies una altra feina aleshores?
8: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. Tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Rural de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. I aleshores em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
5: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
8: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix en, aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus a Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
5: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
8: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfar flors, bueno, aquest tipus de coses.
5: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes,
8: sí,
5: no?
8: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls de FP.
5: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
8: Sí, sempre s'ha dit igual. Sí.
5: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
8: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
5: Muguet, Muguet és una flor.
8: És una flor.
5: No és gaire coneguda aquí.
8: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza en gairebé tots els rams de les bodes reals a les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
5: I es regala en un dia concret. Jo vaig a descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
8: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
5: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa,
8: sí,
5: per demanar perdó...
8: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és una cosa més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
5: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
8: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
5: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
8: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
5: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
8: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi, totes són bones.
5: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
8: Sí,
5: o...
8: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
5: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres, o...?
8: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anturiums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
5: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
8: Sí,
5: una mica,
8: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
5: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
8: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen doncs, perquè els agrada una mica el, com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
5: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte exacte. De quan toca, no la mate, o sigui, no tot l'any.
8: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
5: Parlàvem de les núvies, quin mercat més complicat, no?
8: És un mercat, bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
5: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a directe?
8: No s'acostuma a fer. El que sí que el que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... Com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim. Però proves com a tal poques vegades en fem.
5: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments, sí. O tu com en dius?
8: No, arranjaments.
5: Arranjaments per una peli.
8: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
5: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
8: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual i aleshores el que fem és guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
5: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
8: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
5: De l'aixeta o...?
8: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fons de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
5: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
8: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
9: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
10: Rambla 54 és el meu lloc al món.
11: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic, on després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop dius, si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes als vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga que cada dia em desperta a les 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu-pu-pu. I la garça, que fa com unes maraques, el gavi argentat. Palma, i altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, aquest dia és més difícil.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode per l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzinada allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aiguestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Que calla, no teniu.
3: Jo en soc pobre.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a esta Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. Realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Her de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici, va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou, sola, i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, seria este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis. És el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, apreciar que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun... Sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que o sigui, és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Estàs també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, sí, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí, sí,
0: explica'ns,
1: sí, sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè aquí no té feina el gat pentina i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on poder ensenyar, on poder fer classes, on poder començar els seus inicis, doncs també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'expliquen en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, ja està bé que sigui així.
1: Inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot Tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
2: tant,
1: perquè, com
2: tant.
1: Deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins, pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegís, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs... Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Sí.
3: Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo, i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya

0: fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
1: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
2: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
3: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac totes les flors.
1: Quina senyora veu, el Roger Mas, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada", i aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
1: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
2: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
0: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem "e", i quan són terminacions en "ista", un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
1: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
2: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
1: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
2: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
0: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
1: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
2: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
1: Sí.
2: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
1: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
2: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.

El món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Les ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig la rueca, aquesta, la roda. I mirar com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hosti, doncs d'esta flor s'he filat, vull dir que roba de cotó i havia vellos plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a filar, per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ells agafen els coneixements de les robes que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu sogre que ja m'havia cultivat i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això les plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi hagués més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, se'n van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer-les des llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. He tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant tot a les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us ho haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsca i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, si és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó. No sé si m'ho ha sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX, el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, de llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita del cotó, i documents apenes n'hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava en tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet dels llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full a mà, no costa de dia tants quilos. I crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. Hem vist que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar el 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no? I les meves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meua. El camí m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, està abans, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: Continguts en xarxa.
5: El diccionari TermCat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
5: Pàgina de respecte. Pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
7: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Ter.

0: L'univers infinit.
1: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zuric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mount Wilson i Mount Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica, però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejà que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.

Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis. Continguts en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

business like that.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària, i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspecte.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Era una turista del carrer que jo vaig voler fotografiar

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga. Però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo. Però era inútil, deia coses ben estranyes.

Riu quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà, però ella no hi era al despertar i ara sóc jo qui es troba perdut en el seu mapa.

0: 7 d'octubre de 2026, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Al Territori 17, a partir de 9:45, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després, com sempre, serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Laia Cuscó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, per parlar sobre el programa de Festa Major d'aquest any. Després, a 9:45, veurem sempre què s'hi cou a Twitter, avui, de la mà d'Andreu Jiménez, i acabarem el programa parlant sobre economia, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i avui amb ell parlarem sobre els fons voltor. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Dos solars, una a l'avinguda dels Països Catalans i una altra a la carretera de Roda. Vic va aprovar dilluns per unanimitat cedir aquests dos terrenys a la Generalitat per a la construcció d'habitatge de protecció oficial. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: L'habitatge està centrant bona part del debat públic arreu de l'Estat i aquest dilluns també ho va fer el Pla de Vic. Des de que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català quatre solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que dilluns, en la sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de dos solars. L'equip de govern lamentava que a la ciutat encara no se n'ha construït cap. Núria Homs, regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Vic.
2: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
1: Des de l'oposició, els republicans convidaven el govern municipal a fer una radiografia i preguntar-se per què costa tant tirar endavant els projectes de construcció d'habitatge públic. Els copaires, per la seva banda, tornaven a posar sobre la taula la proposta d'habitatge a l'edifici del carrer de la Riera número 17, que la Generalitat va desestimar. Des del Partit Socialista, el seu portaveu Josep Bou justificava que a Catalunya ja s'han construït uns 6.000 habitatges de protecció oficial i a Vic cal fer autocrítica. I un discurs similar era el de Vic en Comú Podem. Arnau Martí sentenciava que a Vic no s'han fet els deures.
3: Ràpid no és. No és ràpid la licitació, no és ràpid els tràmits que fem en aquest mateix ajuntament, no és ràpid els tràmits que ha de fer la Generalitat. Però els passos, les decisions polítiques sí que haurien de ser ràpides, sí que haurien de ser més àgils i sí que hauria d'haver-hi, sobretot, voluntat.
4: La realitat és que no s'han fet els deures durant massa temps, durant masses anys. En aquesta ciutat no hi ha hagut prioritats pel que fa a l'habitatge públic. I ara tenim les conseqüències que tenim. Unes llistes d'espera en què la gent s'ha d'esperar 3-4 anys per accedir a un habitatge públic.
1: Tant Som Identitaris com la regidora no adscrita, Elisenda Carrera, van valorar positivament la proposta de l'equip de govern.
5: Des de Som sempre defensarem que quan hi hagi la possibilitat de generar nous habitatges a Vic, especialment habitatges protegits, hem de posar totes les eines necessàries per a aquests projectes que puguin fer realitat.
6: I que puguin beneficiar-se aquesta llarga llista de més de 700 vigatans que estan pendents d'habitatge públic oficial.
1: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges.
0: El dilluns passat vam entrevistar dos veïns de Sant Julià del Fou, una urbanització de Sant Antoni de Vilamajor, sobre el carril bici que s'ha construït i sobre el vandalisme per part d'un grup de veïns que hi està en contra. Així que avui volem saber què en pensen algunes de les entitats referents en mobilitat sostenible de la zona. Enric Rubi, de qui estem parlant?
7: Doncs sí, Iona, les entitats en qüestió són Cardedeu Vital, referent de la mobilitat sostenible des de 1998 a la vila i que col·labora amb l'Ajuntament de Cardedeu i altres entitats per pacificar el poble i fer que la gent es pugui desplaçar amb seguretat, i també Meraki en bicicleta, una cooperativa de treball emmarcada dins l'economia social i solidària nascuda fa gairebé una dècada. Així que en primer lloc hem volgut saber de la seva pròpia veu i experiència què creuen que ha solventat el carril bici de Sant Julià del Fou. Escoltem en Marc Fol de Cardedeu Vital i a la Maria Vidal de Meraki Bicicleta.
8: Aquest carril, conjuntament amb el següent tram que està planificat, que és per fer-lo arribar fins a Sant Antoni, serà l'única connexió segura que tindrem les persones que treballem en bicicleta i que necessitem desplaçar-nos a municipis veïns. I el principal avantatge que té és que té un gran efecte de reducció de la velocitat dels vehicles.
9: La bicicleta i la bicicleta elèctrica ens poden ajudar a realitzar molts dels desplaçaments habituals cap als comerços, cap a les escoles i instituts, cap als centres dels municipis i cap a les estacions de transport públic. L'estació de tren de Llinars i Cardedeu queden a uns 2 quilòmetres als extrems del Fou, que alguns centres educatius queden molt més a prop.
7: Les dues entitats fan èmfasi en que aquest carril no només és el format de referència arreu d'Europa, en països que ens porten la capdavantera, sinó que, a part de millorar la seguretat dels ciclistes, minimitza també la velocitat dels vehicles, un dels problemes més greus de la urbanització.
8: Jo penso que veuran que els és beneficiós, que la reducció de velocitat i la transformació dels carrers pot donar lloc a altres canvis encara més positius, com seria, per exemple, col·locar arbrat en aquests carrers, cosa que ara no s'està plantejant i penso que seria el segon pas, perquè no crec que ningú vulgui viure envoltat d'autopistes.
9: Si ara mateix no agafaràs la bicicleta, però tenir un carril bici permet que ho facin els teus fills amb seguretat, els teus veïns, que hi puguis passar tu amb una cadira de rodes en el futur. En el fons, el carril bici permet que qui vagi en cotxe es trobi menys col·lapse de cotxes, que és el que passa quan tothom vol accedir a un lloc en cotxe.
7: Insisteixen en que no només és una millora pels ciclistes, sinó que ho és per tota la ciutadania.
9: El carril bici ha ajudat a reduir molt la velocitat dels cotxes i fer molt més segurs aquests carrers que no eren pas una carretera i ho semblava. El disseny que s'ha escollit entenem que respon a l'amplada limitada de la calçada i també a un pressupost molt ajustat. Però el carril bici sigui d'un sol sentit i a la dreta de la calçada fa molt més fàcil i intuïtiu entendre les prioritats de les cruïlles. És el model habitual a les ciutats europees. I aquests passos alterns dels cotxes, que quan hi ha aparcaments, és també un mecanisme molt habitual i no cal anar gaire lluny. A França mateix, qualsevol poblet té un pas estret a l'entrada per fer reduir la velocitat dels cotxes.
7: Així doncs, i en plena setmana de consulta per saber si el carril es queda o es treu, les entitats que fa dècades que treballen per la mobilitat sostenible i de la seguretat als carrers esperen amb ganes que la ciutadania aposti per aquest model de futur, que funciona des de fa anys a bona part del continent.
0: I els Mossos d'Esquadra han arrestat un home per traficar amb cocaïna a Vic, Andreu Jiménez, a l'UFM.
1: Eren pels vols de 5:45 del matí del divendres passat, quan la policia va rebre l'avís d'unes persones amb actitud sospitosa en un aparcament comunitari a l'avinguda Pius 12. Van desplaçar-se fins als llocs dels fets i van trobar-se una parella, un home i una dona. Ell, en veure la presència policial, va arrencar a córrer cap a unes escales per accedir a la zona d'habitatges, però no va anar gaire lluny. No va arribar a sortir de l'edifici. Els agents van interceptar-lo i van trobar, durant l'escorcoll, 4 paquets de tabac repartits per les butxaques del pantaló on hi amagava 137 embolcalls de cocaïna amb un pes de 72,78 grams. A part d'això, també portava diners fraccionats per tenir, presumptament, canvi als potencials compradors. Van identificar i detenir l'home de 47 anys per un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. Tot i no tenir molts antecedents, sí que és una persona coneguda per la policia.
0: Canviem de qüestió perquè Campdevànol treballa per arreglar el camí ral devastat per una riuada abans de l'estiu. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: Els efectes dels forts aiguats del passat 4 de juny encara són ben visibles al camí ral entre Campdevànol i Gombrèn, que també dona accés al paratge natural del torrent de la Cabana. El camí va quedar devastat per la força de l'aigua de la riera del Mardàs, amb múltiples desperfectes com esvorancs, tanques de fusta trencades i tota mena de restes vegetals escampades per l'itinerari. El regidor de Sostenibilitat, Joan Carbonell, del PSC, va explicar al darrer ple que el tram paral·lel a la casa del Cornut ja està arreglat. L'obra, per un import de 26.400 euros, va ser executada i finançada pel Consorci de Vies Verdes de Girona. El tub del rierol estava mal col·locat des de feia anys i es filtrava l'aigua darrere el mur. Ara hi han posat un tub més gros, s'ha pavimentat el tram i s'ha arreglat les tanques de fusta. Des de l'oposició hi ha crítiques de la regidora d'Esquerra Republicana, Dèlia Duran, i aquesta va ser la contestació de Carbonell.
11: Visitants o el que sigui estaven molt contents per el que han vist alguna part, perquè això, per exemple, aquest estiu m'he passejat per tot el camí ral. Estava fet, però no podia dir ni les paraules. Vaig fer fotos perquè em vaig quedar molt sorpresa de la deixadesa que hi havia. La gent passejava perquè la placa estava caigut, tot molt mal fet. I a mi que em vinguis i em diguis és que tot ha anat molt bé. Potser del torrent de la Tabaca, allà, però el nostre entorn estava destruït, saps? Però destruït. Tinc fotografies i se'm queia l'ànima.
12: Des de que van anar a veure les riuades, que és un fet sobrevingut, que evidentment no pot ser el camí ral, igual que com estava abans, perquè s'ha emportat part del fem. Des del primer dia, pràcticament res i menys després de que es passés el nivell de l'aigua. Van anar els municipals que vam veure que se li havia deixat aquest tros, ho vam ballar. A més, dies següents, tenim una cinta, després amb baides i més cinta. A més, vam posar un cartell a la carretera on es posava que a partir d'aquell tros, per la gent que no coneixia el camí, el camí ral, i venien i es trobaven el camí ral tallat i després passant per la carretera, que tornessin a entrar al camí ral allà a Cal Cornut, que el tros aquell ja estava més bé. Hem arreglat-lo de Cal Cornut. Ostres, què més vols que fem?
10: Arreglar tot el camí ral portarà més temps i tindrà un cost econòmic elevat, perquè s'ha de dedicar 1 milió d'euros que l'Ajuntament no té per reparar l'escullera. El consistori també ha demanat una subvenció extraordinària a la Diputació de Girona per fer front als danys provocats per fenòmens meteorològics.
0: I la capella del Sant Crist del cementiri de Sant Feliu de Codines es vol recuperar i posar en valor. L'espai construït l'any 1859 conserva unes pintures murals d'estil modernista, a més de rosetons i altres elements artístics. Laia de Déu, una codinenca.
13: Segons l'estudi històric i artístic elaborat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, algunes de les pintures podrien representar escenes i figures de caràcter religiós, com seria el cas del mural de la paret del fons, que podria representar el Sant Sopar, mentre que els medallons laterals podrien correspondre a Sant Pau i Sant Pere. Ara l'Ajuntament ha aconseguit un recurs tècnic de la Diputació valorat en 16.000 euros que permetrà redactar el projecte bàsic o executiu de la capella. El pas previ per definir quines actuacions caldrà fer per recuperar aquest espai i els seus elements artístics. Així ho explicava Anna Vilarrasa, regidora de Protocol.
14: A veure, això s'ha decidit impulsar-ho arrel d'un informe que ens va arribar quan vàrem entrar a govern, que havia estat demanat per l'antic govern, un informe de la Diputació que feia un estudi preliminar de la capella del Sant Crist. En aquest estudi es deia clarament que hi havia només 3 capelles d'aquest tipus al fil barcelonès.
13: El primer objectiu, però, és aturar el deteriorament de l'edifici. La Diputació ja ha fet una primera visita tècnica i ha plantejat diverses recomanacions, mentre que l'Ajuntament ha aprovat un pressupost per fer unes actuacions mínimes abans de final d'any.
14: I aquí ens vàrem fer una colla de recomanacions que aniria bé que s'arreglés perquè la capella estava molt deteriorada. Aleshores, des de govern hem impulsat aquest projecte, hem aprovat un pressupost per poder fer front a aquests arreglos que es faran abans de final d'any, que són els mínims, per després deixar-lo en condicions que es pugui fer un cop ens hagin entregat el projecte, poder fer el que és realment la restauració de la capella.
13: A partir d'aquí, el projecte haurà de concretar les actuacions necessàries per a la restauració de la capella i dels diferents elements artístics que conserva. Un cop conegut el cost de la intervenció, l'objectiu és buscar subvencions per poder assumir la restauració. La restauració física, però, probablement haurà d'esperar. La capella actualment conserva més unes pintures modernistes que, segons l'Ajuntament, formen part d'un conjunt poc habitual. Només hi ha 3 capelles d'aquest estil a la província de Barcelona. Des del consistori també busquen fotografies antigues de la capella del Sant Crist per poder-les escanejar i per poder fer una reconstrucció de l'espai el més fidedigne possible pel projecte.
0: I Vic va estrenar divendres al Parc Inclusiu de Can Forcada, un espai adaptat amb elements de jocs diferents, fugint de la idea tradicional dels elements per a infants amb problemes de mobilitat. L'actuació s'emmarca en un projecte més ampli per rehabilitar tota la plaça Andreu.
1: El parc de sorra i paviment de cautxo el domina una gran torre de fusta de robina amb un tobogan espiral. Per baixar-hi cal accedir-hi per una rampa o bé escalant una de les cares de la torre. Hi ha també 3 gronxadors, un dels quals és amb un seient de cistella, 2 trampolins circulars, peces d'escalada i una zona de sorra amb diversos elements, entre els quals una petita excavadora articulada. És el nou parc inclusiu de Can Forcada, a Vic, que es va inaugurar divendres. Sentim la regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
15: Aquest parc hi ha espais en què aquests nens, aquestes nenes, aquests infants i joves podran moure's amb autonomia, no? Sense l'ajuda de l'adult. I això ens enforteix com a persones, no? I ens dona aquest empoderament que tots necessitem.
1: El disseny de l'espai s'ha fet conjuntament amb la taula de diversitat funcional i associacions locals d'ajuda a la discapacitat. Enric Clarasó, membre del patronat de la Fundació Sant Tomàs.
16: Per nosaltres com a pares és especialment dolorós quan portem la nostra filla a jugar en un parc, amb tota la il·lusió que això suposa, que l'anima es va, que anirem en un parc i això, i trobar-te que un cop ets allà que no pots jugar res o que no pot participar juntament amb els altres nens. Bé, és dolorós i per un infant ser privat d'algo tan bàsic com és el joc és especialment cruel. Per tant, bueno, estem molt contents de que, mica en mica, es vagi revertint aquesta aquesta discriminació i aquesta situació.
1: L'objectiu és trobar-hi jocs que no siguin els típics per infants amb problemes de mobilitat. També que el parc s'integri amb l'entorn i serveixi com a lloc de trobada per als veïns i veïnes de la ciutat. Acer com a regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
17: Al final la voluntat era això, fer un parc amb tots els jocs que pertanyessin a tot el tipus de canalla, que es poguessin jugar plegats sobretot, i que a més doncs, facilitessin que tota la ciutadania donés vida en aquest espai de la ciutat. És un espai que molts passàvem, hi havia un trist tobogan i un gronxador durant, potser, bueno, jo recordo des que era petita, i que ara hem aconseguit, qui ho diria, doncs que avui, no?, i molts dies de la setmana estigui ple de canalla, que ens venen d'altres barris inclús a jugar aquí.
1: L'actuació ha tingut un cost de 145.000 euros adjudicats a Benito Urban. El proper pas serà la urbanització del paviment de l'antiga cooperativa La Plana de Vic i de l'aparcament. Una actuació que ha d'acabar donant lloc a una nova placeta enjardinada i amb mobiliari de descans.
0: I Junts per Caldes de Montbui ja té candidata per encapçalar la candidatura del partit a les eleccions municipals del maig del 2027, Laia.
18: Roser Xalabarder ha guanyat les primeres primàries que celebra la formació al municipi amb una victòria contundent. Ha obtingut el 76,92% dels vots de la militància, mentre que l'altre candidat, l'empresari Pere Barrios, n'ha aconseguit el 23,08%. Xalabarder, actual regidora de Junts a l'Ajuntament, diu que el resultat era previsible, perquè bona part de la militància ja formava part del grup que es va presentar a les eleccions del 2023, però reivindica haver fet un procés obert de primàries. Escoltem a Roser Xalabarder.
19: I com que fem o volem fer una candidatura molt continuista, era d'esperar que poguessin tenir aquesta majoria, no? Però bueno, nosaltres vam voler fer un procés democràtic i vam donar lloc a fer unes primàries, doncs, perquè tothom es pogués presentar, qui volgués, perquè no només érem dos, sinó que s'hagués pogut presentar inclús una altra persona. I vam fer l'assemblea i llavors, doncs, bueno, hem tingut els dies de pensar-hi i al final doncs, ha estat l'elecció doncs, de la persona candidata que la majoria ha volgut. I en aquest cas doncs, he estat jo.
18: Amb les primàries resoltes, ara Xalabarder vol començar a configurar el grup amb què es presentarà les municipals. De fet, explica que ja té al cap bona part de la candidatura i que vol parlar també amb Pere Barrios per estendre-li la mà abans de tancar la llista. De cara al projecte, la candidata aposta per donar continuïtat a algunes de les línies en què Junts ja ha treballat des del govern municipal, però també incorporar-hi noves prioritats. Xalabarder també apunta a altres àmbits que vol incorporar al programa, com les accions del Pla de Salut o les propostes sorgides dels processos de participació ciutadana. Pel que fa a la candidatura, assegura que vol combinar continuïtat amb incorporacions noves, especialment de persones joves.
19: Sí, el grup ara és estrictament obligat en que fem una llista cremallera, o sigui que ara mateix la Meritxell, que fins ara estava just al darrere, al costat meu, doncs no podrà ser-hi, i hem d'introduir-hi doncs, una persona que serà jove i serà, crec, un bon puntal i anar a confeccionar. Sí, confio molt en els que ja havia tingut i abans parlaré també amb ells i amb elles, però incorporarem a persones joves, amb talent, amb persones de totes les edats i tant siguin nois com noies i dones i homes.
18: D'aquesta manera, Roser Xalabarder revalida el seu lideratge al capdavant del partit de Junts per Caldes i repetirà com a alcaldable el 2027, després d'haver encapçalat ja la candidatura de Junts en els anteriors comicis del 2023.
0: A molts adults els hi pot fer certa vergonya admetre que no saben anar amb bicicleta i és per això que des de Meraki han impulsat una iniciativa que vol posar-hi remei amb l'objectiu de promoure aquest vehicle i que cada cop més persones l'utilitzin deixant de banda altres mitjans de transport. Enric Rubio.
7: Així és, Ona, i és que ahir dimarts 6 d'octubre començava un curs gratuït per aprendre a anar amb bicicleta impartit per l'equip de Meraki, que s'ha format amb el mètode Una Bici Més. El curs està orientat a adults, especialment a totes aquelles persones que mai han après a anar amb bicicleta o que amb el temps han perdut aquesta habilitat.
20: Aquest curs, l'objectiu que té és ensenyar a persones adultes a fer servir la bici, a aprendre a pedalar. I està basat en un mètode que es diu Una Bici Més, que van elaborar un conjunt d'entitats ciclistes d'aquí del territori en base a una metodologia que s'havia fet servir durant molts anys a Anglaterra, que es deia Bikeability. I és una metodologia molt pautada, amb uns exercicis molt senzills, un darrere l'altre, pensats i provats perquè les persones adultes aprenguin en primer a agafar la bici, agafar confiança, després a agafar equilibri i llavors a poc a pedalar.
7: L'equip de Meraki ofereix bicicletes més baixes i amb la barra adaptada per tal de facilitar l'aprenentatge i el desenvolupament de l'activitat. Tot i això, els inscrits també poden portar la seva pròpia bicicleta. L'objectiu del curs és ampliar la massa ciclista, especialment a Cardedeu, ja que es tracta d'una zona molt plana, el qual facilita molt la mobilitat amb aquest tipus de vehicles. Les 12 places ofertades han estat ocupades al 100%, però veient l'èxit de la primera edició, des de Meraki preveuen fer-ne una segona tongada.
0: Ripoll vol replantejar el Mercadal del Comte Guifré, Isaac.
10: No és cap secret que la 28a edició del Mercadal del Comte Guifré de Ripoll, celebrat entre el passat 9 i 11 d'agost, va ser deslluït. Els motius d'aquest fiasco són múltiples i arran d'una pregunta d'Esquerra Republicana al darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança Catalana va desgranar-los un per un, però el principal és un motiu econòmic.
2: Tens una partida pressupostària concreta i l'has de repartir entre el conjunt de fires que es fan anualment. Llavors, des de l'equip de govern, quina anàlisi fem? El Mercadal és de totes les fires que fem la que, almenys els darrers anys, ens ha funcionat menys. La majoria de població de Ripoll està en període vacacional i, per tant, fora de Ripoll. No és una fira que gaudeixi explícitament la gent de Ripoll. Evidentment, no se'n va tot el poble i hi ha gent que es queda i, per tant, hem de procurar mantenir-la i que hi sigui, però sí que no és la fira on considerem que calgui invertir prioritàriament els recursos de la partida de fires i festes. És veritat que ha estat pobre en comparació amb altres anys, però també és veritat doncs, que l'estalvi que hem tingut a nivell econòmic ha estat important.
10: Alhora, remarcar que els espectacles sí que van agradar. Hi ha altres factors que hi influeixen. L'alcaldessa va reconèixer que havien anat tard a fer la licitació i això va provocar que l'empresa adjudicatària no tingués temps per parlar amb els paradistes. La majoria ja havien adquirit el compromís amb altres fires. Precisament el regidor de Comerç, Fires i Mercats, Xavier Formatxer, va subratllar això.
21: El tema dels mercats medievals, generalment, és una fórmula que ja va bastant a la baixa. No desperta l'expectació que despertava abans, no només al Mercadal, sinó a diferents punts de pobles i ciutats de Catalunya. Ara, actualment, els mercats medievals que funcionen són quatre. Montblanc, Vic, i Besalú i Castelló d'Empúries.
10: L'equip de govern es va arribar a plantejar si s'ha de canviar el model i, per exemple, fer una fira nocturna. Altres motius del fracàs és que feia molta calor i fins i tot els paradistes es queixaven que se'ls desfeien els formatges o les llaminadures. Tampoc no hi ha la participació de tòtems de la cultura local com abans i, finalment, hi ha molta competència entre les empreses que gestionen els mercats. Pels republicans era important destinar-hi recursos econòmics i que funcionés com, per exemple, la fira del formatge. Aquesta s'ha situat a la banda positiva de la balança i ha estat un èxit indiscutible. Sentim a Jean Calde.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
22: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
23: Hola, molt bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Avui hi ha dimecres, 7 d'octubre, avança ràpid la setmana, avança ràpid el mes d'octubre. I un mes d'octubre marcat per aquesta inestabilitat, per aquestes pluges i per aquesta situació complicada degut principalment a aquest escalfament del mar que hi ha hagut durant l'estiu. Mai havia tingut un mar mediterrani tan calent i aquests fenòmens meteorològics així més extrems clar, no els havíem tampoc vist perquè mai hem tingut aquesta temperatura de l'aigua del mar. Ahir, Déu-n'hi-do les tempestes, sobretot cap a la meitat sud de Catalunya. Nosaltres vam quedar més al marge, però per poc que pugui ara, com que el terreny ja està molt saturat d'aigua, de seguida els cursos fluvials, els carrers, hi va molta aigua perquè ja el terreny ja no pot agafar més aigua i tota aquesta aigua se'n va cap a cursos fluvials i cap als carrers de les nostres poblacions. Una nit també una mica més freda, van baixar les temperatures, es va notar en aquest defresa de temperatures, aquesta fresca als matins. I avui un altre dia bastant inestable. Queden dos dies d'inestabilitat. Avui i demà seran els últims dies inestables. I ara bon matí creixeran nuvolades, es poden produir algunes tempestes ja al matí, però serà sobretot a la tarda quan hi hagi més probabilitat de tempestes, que poden ser novament fortes, sobretot cap al prelitoral, cap a Vallès Oriental, Moianès, poden ser una mica fortes aquestes tempestes. No creiem que siguin tan fortes com el cap de setmana o com ahir, però bueno, una mica de precaució, perquè ja dic, encara que plogui poc, anirà molta aigua cap als cursos fluvials i cap als carrers, perquè és que està tot saturat d'aigua. Les temperatures màximes una mica més baixes, moltes al voltant dels 23, 24, 25 graus. Va baixar també la temperatura i més que baixarà els pròxims dies. Que tingueu un gran dimecres i ens tornem a escoltar demà. Adéu, bon dia.
22: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu Jiménez, explica'ns per què, pel que he vist aquest matí, hi ha bastants problemes a l'R3 i en general a la línia ferroviària de Catalunya.
1: Correcte, Ona. De fet, els trens, segons el que ens informen des del compte d'Ix de l'R3, no queda ben clar perquè t'avisen, atenció, entre Ripoll i Puigcerdà, servei alternatiu en autobús. Entre Fabra i Puig i Puigcerdà, és a dir, tota la línia, també servei alternatiu en autobús. Però clar, la franja des de la Garriga fins a Ripoll, que en teoria els trens podrien circular, no saben si no se sap si funcionen.
0: O sigui, no donen informació al respecte.
1: L'altra és que fa dues hores, a primera hora del matí, han avisat que a causa d'una incidència aliena a l'explotació ferroviària, la circulació pot patir afectacions o interrupcions. Es recomana utilitzar mitjans de transport alternatius mentre es mantingui aquesta situació.
0: Afegeixo un punt en aquest fet, Andreu, i és que aquest matí també els maquinistes del servei de Rodalies s'han plantat i també han demanat més seguretat a l'hora de poder reprendre el servei, perquè el fet de que la via estigui tan malmesa per les riuades i les esllavissades, doncs és perillós seguir amb el servei de tren.
1: Sí, tenen molt en present el que va passar a Gelida a principis d'any, per tant és normal que els maquinistes hagin, doncs, vulguin que hi hagi la seguretat que estigui
0: tot necessari per poder engegar la marxa. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en res. Fins ara.
1: Fins ara, Ona.
3: La veu de Sant Joan, també per internet.
4: ¿Qué estás tocando?
5: Una canción que he compuesto yo.
4: Ahora ya sabes lo que quiero escuchar.
5: No lo sé.
4: La tocaste para ella, tócala para mí.
5: Bueno, es que no la recuerdo.
4: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
5: Sí, jefe.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i per tant és moment per l'entrevista. Aquest dijous arrenquen els actes de la Festa Major de Caldes de Montbui, la que és coneguda com l'última Festa Major del Vallès Oriental. Per repassar els actes, les novetats i també com s'està vivint els últims detalls, parlarem amb la Laia Cuscó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Vila Termal, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí a l'Ajuntament de Caldes amb la Laia Cuscó. Primer de tot, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns aquest matí, Laia.
3: Molt bon dia, Laia. Gràcies a vosaltres per fer-me aquesta entrevista.
2: A veure, primer de tot, enguany es dona el tret de sortida el dijous, perquè el divendres és festiu, és el festiu local de Caldes. Però a poques hores de donar el tret de sortida, literalment és demà, com van els preparatius? Ja està tot a punt? Queden cosetes per polir o ja està tot tancat?
3: Tot lo gran, evidentment, està tancadíssim, el que passa que queden sempre últims detalls. El fet de que hagi plogut també ens ha fet moure algunes coses de muntatge i avui han de quedar totes completament resoltes. Però estic molt contenta aquest any, que el que deia, crec que l'experiència és un grau, perquè enguany tinc la sensació que això, que ens falten els detalls, però els tenim controlats. I després podrem estar pendents de si surt alguna incidència. Sempre passen coses, però si tot l'esquelet el tens claríssim, tot està coordinat i ordenat, després tens energia i tens capacitat de resoldre aquelles urgències.
2: Clar, i jo em pregunto, aquest any el lema és que no s'acabi la festa. D'on surt aquest lema?
3: Doncs surt d'això, d'aquests dies, d'aquests 4 dies que tenim aquest any, des de divendres al matí fins a dilluns a la nit, que és com molt llarg, no? S'allarga una miqueta més la festa, i a més tenim aquesta capvuitada, que també està farcida d'activitats més que mai, i aleshores és a Caldes no es pot acabar mai la festa.
1: Clar, Laia, l'any passat vau estrenar el vespreig dels 90 i també hi va haver alguns canvis d'ubicació d'activitats. No sé si ens pots explicar quines són les principals novetats de la Festa Major d'aquest any.
3: Doncs el vespreig el mantenim, ha quedat com a activitat consolidada, l'hem mogut de diumenge a dissabte a la tarda perquè era una de les peticions que teníem, i per tant aquest any de dissabte a la tarda serà aquest vespreig fantàstic fins a les 11 de la nit abans dels concerts. I la novetat d'aquest any segurament passaria a la capvuitada, que és aquesta baixada d'Andròmines. És l'activitat més diferent, més novedosa, que l'hem pogut ubicar a la capvuitada. Per la resta, la diferència és l'horari de divendres al matí, que ja a les 10 del matí ja començarem amb la festa gran. Per tant, era una activitat que deixàvem per dilluns al matí de normal, i enguany ja comencem de bon matí amb la festa gran, el concurs de dibuix. Concurs de dibuix superdivertit, perquè enguany hem de dibuixar, ara m'avanço, amb cotxes antics. Tindrem vehicles clàssics, bicicletes, motocicletes, i els infants i la mainada podran gaudir dibuixant els detalls d'aquests vehicles. També tindrem un espectacle ja divendres al matí. Per tant, xocolata, de tot una miqueta per començar amb energia la Festa Major. I després la novetat d'aquest dilluns al matí, també, que serà un dilluns fort. Normalment el festiu local el dilluns quedava una mica més diluït, i enguany tenim la Diada Castellera. I a més les Olimpíades Infantils, que també eren dissabte al matí, les hem pogut moure dilluns al matí. Per tant, tenim una Festa Major molt, molt esponjada i plena d'activitats.
2: Una Festa Major, com dèiem, plena d'activitats, amb activitats per totes les edats. Però anem a centrar-nos una mica, ara entrem una mica als caps de cartell, perquè tenim Svetlana i tenim els Catarres. Com es trien aquests caps de cartell? Perquè Svetlana toca, si no m'equivoco, divendres, i els Catarres diumenge.
3: Doncs no és fàcil de triar. Realment, jo començo a preparar, la regidoria comença a preparar la Festa Major del següent any, sobre el novembre, abans de tancar l'any, perquè això ho vam descobrir, que si tancàvem els caps de cartell abans de girar l'any, els podríem aconseguir un palet més econòmics. I era més fàcil tancar dates, perquè ens costava una miqueta. Molts anys anava darrere de grups que després ja no giraven, o ja no tenien la data, o ja canviaven de catxet i no podíem assumir com a Caldes de Montbui. Aleshores, des del novembre de l'any passat ja sonaven quins noms. Sempre mirem què ha passat a l'estiu, quin moviment hi ha hagut i què ve. Quina novetat ve? En el seu moment, jo reconec personalment que Svetlana els havia escoltat, però no els tenia com a gran grup musical, però vaig voler fer l'aposta pel que suposa aquesta rumba catalana, perquè la diversió, i vaig pensar, sí, clar, després de veure tot el que hem fet aquest estiu, fins i tot a la Mercè, bé, han triomfat, estic supertranquil·la i contenta d'haver triat aquest grup. I per què divendres i no diumenge, o per què no dissabte, no, també? Divendres perquè ens semblava que era la continuïtat d'aquest Correbars. És a dir, el Correbars estàs com fent aquesta batucada que va ser, o la camioneta en aquest any, el soundtrack amb música molt divertida, vens amb un nivell de ball de ballaruca molt alt i has de continuar a poder seguir ballant, no tant cantant, diguem-ho així. És un tipus de concert que t'acompanya molt a ballar. Dissabte vam decidir que amb una orquestra de versions ja estava bé perquè el públic de dissabte ve d'arreu, aleshores que agradi a tothom, un grup local més un música comercial, diguem-ho així. I Catarres, diumenge, perquè era la data que tenien lliure, perquè ens va semblar que era un dia molt fort, diumenge, perquè dilluns tothom té festa, per tant tothom podia venir, i també perquè hi ha el concert d'Oques Grasses el dissabte. I clar, vam pensar, no, el públic potser ens marxa, el públic objectiu. Aleshores hem d'anar pensant en moltes variables i encaixar a dintre aquest quadrant. Però estem molt orgulloses d'haver triat això.
2: O sigui, també us pot haver condicionat el fet que hi hagi concert d'Oques Grasses a l'hora d'escollir els grups que vinguin, perquè justament coincideix, com molt bé has dit, en plena festa major.
3: Sí, però vam prendre aquesta decisió de dir, ens movem una cosa el divendres, l'altra el diumenge. Diumenge no hi ha concert, dissabte és el concert d'Oques Grasses, per tant, fent aquesta proposta més diversa amb orquestra de versions, arribem a tots els públics.
1: I ara, Laia, hem parlat d'activitats, hem parlat de música, més enllà dels caps de cartell, també la programació busca arribar a públics diversos i diferents. Com heu plantejat aquest equilibri entre concerts, activitats familiars, també propostes potser més tradicionals i activitats també per a un públic jove, també al final és un públic de festa major?
3: Sí, hem d'arribar a totes les edats, els joves ho estan esperant, sí que hi ha una edat més jove adolescent que bueno, m'ha arribat, que estan molt contents i contentes amb la decisió de Catarres, que esperen alguna cosa més, diguem, amb els punxadisc, disjocis, no va dir, amb punxadisc, però els agraden els noms que hem triat, els agrada molt la proposta de la Sontra, que aquesta activitat que fem de discoteca mòbil o d'itinerant el dissabte a la nit, farem una horeta i mitja al parc del Bugarai, allà amb la Sontra, el de disjòquei, i després pujarem carrer Major, a Pimargall, carrer Major, fins a la plaça Taunustein, on allà ja poden tornar a entrar al parc i seguiran tenint disjòquei. Això és el que m'ha arribat amb la mostra petita que he pogut anar parlant, que això pot agradar, aquesta proposta de tenir música per tot el poble. Clar, esperen la fira. El Parc Firal és l'estrella també dels adolescents i joves. I després, a nivell de públic familiar, clar, tenim un cap de cartell que és Xiula, que aquí crec que, bueno, és inequívoc, és èxit assegurat, que això també començar divendres a la tarda, dos quarts de set de la tarda, ja començar amb un concert fort. Això no ho havíem pogut fer mai. Enguany, doncs, provarem a veure com funciona. Per tant, hem intentat pensar en tots els públics, com bé deies, també per la gent gran. L'orquestra Montgrins torna a venir a Caldes, omplirem el casino per segon any consecutiu amb entrada gratuïta, que fins l'any passat era l'única activitat de pagament, i l'any passat ja la vam eliminar, perquè la gent gran també té dret de gaudir de la festa major totalment gratuïta.
2: Clar, perquè ara estàvem parlant de moltes activitats i anem a posar un moment, anem a centrar un moment, anem a fer un repàs així molt ràpid amb els actes clau d'aquesta festa major. Anem per dies, començant per dijous, que hi ha la tronada, que és l'únic acte que hi ha. No?
3: A la biblioteca hi ha un conte a contes que es diu La meva festa major, que també era una aposta que vam fer a nivell de biblioteca per començar ja amb els més petits a tornar a viure la festa major.
2: Bé, aleshores, divendres, què hi ha divendres? Així, pinzellades.
3: Va, divendres al matí, concurs de dibuix, espectacle al parc de l'estació, la festa gran, això al matí. A la tarda tindríem el concert de Xiula, després tindríem el concert de Dem System, que és un grup local, i després concert d'Esbatlana, i entremig, que no me'l deixi, el Correfoc. Ai, el Correfoc, no el Correbars, perdoneu. El Correbars. Això seria dissabte.

0: a Catalunya la milla urbana i la milla adaptada. Això dissabte només al matí.
1: Recordem que això és només dissabte al matí. Dissabte a la tarda, jo sé que ja, doncs, ho estem llegint aquí, també, vull dir, confí, hi ha moltíssimes activitats, a part del correfoc i els bressols adults, però els actes del matí ja són moltíssims. Dissabte a la tarda hi ha alguna cosa infantil, per exemple, no hi ha el vespreig.
0: El dissabte a la tarda hi ha el vespreig, però sí que hi ha un espectacle infantil, que ara no me'n recordo el nom perquè n'hi ha un munt. El dissabte a la tarda, deixa'm trobar.
1: Bueno, hi ha concert amb Harris Quartet i la coral, sí, no, ballada bastonera...
0: Clar, hi ha les corals, hi ha la ballada bastonera, hi ha l'orquestra Montgrins, hi ha el vespreig, hi ha els versots del correfoc... i després la festa jove itinerant i el concert de versions amb peluques i Aimava Music per acabar la nit fins a les 5 de la matinada també.
1: I aleshores, bueno, diumenge també hi ha una gran actes, grans trets, hi ha una campanya de donació de sang, escacs, country, gegants, sardanes, espectacle per tots els públics, el Bugarai amb White Bottom, correfoc infantil amb versos, teatre festa major, concert amb Yasmina Prats, una sèrie d'actes que a sobre dilluns també continuen amb el concert de versions de la Divan, DJ Enkan i òbviament el concert dels Catarres. Diumenge, ai, dilluns serà més tranquil?
0: Dilluns serà més tranquil, però que no menys important, perquè hi haurà el tiramarc, hi haurà jocs en família, també el gat penjat, hi haurà les olimpíades infantils, la cercavila castellera i la diada castellera, i després el concert amb el grup Papel Maché, l'espectacle familiar itinerant amb Pentina el gat, xulíssim, és molt divertit aquest espectacle. Després les habaneres, com no, amb el rom cremat, que ja l'esperen els avis i àvies que ja m'han comentat, amb les anxovetes, el teatre musical L'Arquitecte Prohibit, això al Centre Democràtic i Progressista, i al final de Festa Major, el Pilar Caminat, la nit de bastons, encesa del campanar i la tronada final.
2: I Laia, tot això no seria possible sense les associacions i entitats que fan possible un programa de festa major divers i també doncs, que es dona peu, no?, a la cultura popular. Amb quin paper tenen aquestes associacions, Laia?
0: El paper protagonista, sempre ho dic. La diferència de la nostra diferència, la Festa Major de Caldes de Montbui està formada per les entitats. La Festa Major la fem entre totes i tots. El paper de la regidoria és omplir amb aquests concerts i tota la coordinació, que no és fàcil, i acompanyar les entitats. Però el pal de paller de la Festa Major de Caldes de Montbui són les entitats culturals i esportives, sempre. I això crec que és la nostra essència i que no ha de canviar.
2: I Laia, Laia, anava a dir que també un altre aspecte important és una festa amb molta gent i per tant també és important la seguretat. El dispositiu no sé si serà similar al d'altres anys o també hi ha alguna novetat o reforç especial per aquesta època de l'any de Festa Major.
0: Doncs l'hem augmentat una mica. De fet, cada any hem anat pujant una mica perquè també, com ja que és l'última festa major del Vallès, doncs hem pogut observar què ha passat a altres poblacions, quins són els moviments, quina és la mobilitat, cada any hem anat augmentant una micatona. Aquest any una mica de reforç més. Per exemple, perquè es vegi clar, en la discoteca itinerant, en el camionet, també hem posat seguretat perquè no ha passat mai res, però no ha de passar mai res, i també hem posat, per exemple, reforç de punt lila en el correbars. Hem anat fent petites actuacions quirúrgiques, però per poder tenir millor control i més sensació de seguretat sempre. Per mi, el secret de com una festa major vagi bé és que realment no hi hagi cap incidència.
1: Clar, i més enllà del dispositiu de seguretat també hi ha tota la qüestió de la convivència, els horaris, el descans de les veïnes, un llarg, etc., que al final la festa dura fins a les 5 de la matinada. Quins són els principals aspectes que demaneu tenir en compte a l'hora quan comenci la festa major?
0: Respecte. Però una miqueta la nostra obsessió en el moment que vam canviar d'ubicació de l'embalat del centre del poble al parc del Can Rius va ser per això, una mica la demanda veïnal, hi havia moltíssima queixa i això impedia poder allargar més la festa. Fins a les 5 de la matinada doncs, costa molt perquè si l'endemà t'has de llevar a treballar doncs costa una miqueta. El fet de traslladar-la que va generar molta controvèrsia, sí que ara el que notem és que el centre històric, els veïns i veïnes del centre històric sí que senten soroll, sí que tenen tenen els carrers una mica més bruts, però l'endemà els intentem tenir tots nets, però a mi

0: millorat, la convivència ha millorat. També, per exemple, l'any passat vam tenir bastantes incidències amb el tema de la sondra, que, no, tant en el Correbars com en la festa itinerant, i aquest any hem demanat que es reguli una miqueta els decibels, que compleixin almenys normativa i que no molestin tant, i que el camionet no s'aturi tant, sinó que vagi una miqueta més ràpid. El Correbars no, farà el recorregut que ha de fer i és una hora encara realment correctíssima, per tant no hi ha tant problema. El tema de la discoteca jove, doncs sí que hem demanat que vagi un pèl més ràpid, que no s'aturi tant en el parc de l'estació. L'any passat va causar moltes queixes, molts problemes. En el centre històric també es va aturar i va suposar com moltes queixes. Aleshores, això ho hem millorat una miqueta, regulant decibels i fent que el pas sigui una miqueta més àgil.
1: Bé, ja per últim, per tancar, però no menys important, Laia, hi ha ganes de festa major?
0: Moltíssimes, i una mica de nervis també. No, el que m'ha arribat aquests dies és que la gent té moltes ganes, vol que arribi, que tant de bo ens aguanti el temps, perquè hem tingut aquestes incidències climatològiques, però hi ha moltíssimes ganes, molta il·lusió, perquè més venim d'una festa major d'estiu, no? Aquest escaldàrium, que ens hem quedat totes i tots amb les ganes, que tant de bo ara puguem cremar també aquesta energia que tenim a dintre, que tenim ganes de conviure i de passar-nos-ho molt bé.
1: Doncs Laia Cusco, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, la regidora de Cultura, explicant-nos una mica com serà aquesta festa major. Moltíssimes gràcies, Laia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, gaudiu-la moltíssim i molt bona festa major. Que no s'acabi la festa!
2: Passen gairebé 2 minuts a 9:15 al Territori 17. Andreu Jiménez, què tal, com estàs?
3: Hola, bona.
2: Hem parlat ara de festa major amb la Laia. S'han acabat aquí les nostres festes majors, però saps que no s'acaba aquí? Encara que no hi hagi en Guillem Sánchez?
3: Els tuits.
2: Els tuits, exacte.
3: Que ens ha deixat la feina feta avui, eh? En Guillem.
2: És veritat, en Guillem és
3: el
2: molt bo.
3: El bo d'en Guillem ens ha deixat la feina
2: molt
3: feta.
2: Molt bo i sempre ens deixa la feina feta. Gràcies, Guillem.
3: Doncs va, bon dia, bon dimecres. I molt d'acord amb això que diu en Joan, avui per començar. No me podeu negar que no sigui una setmana entretinguda.
2: És que és
3: molt entretinguda.
2: Crec que és com... passa una cosa i dius, algo més, sí.
3: Ho superarà. Ho supera amb escreix, sí.
2: Sí, setmana intensa.
3: Hem tingut de tot.
2: Riuades.
3: Eleccions.
2: Drames.
3: Torna a Puigdemont.
2: És veritat, no ho recordo.
3: Aspecte futbolístic, que del posaré. No. Ahir últim partit de Messi amb Argentina.
2: És veritat, també.
3: Cristiano Ronaldo munta un show.
2: Sí?
3: Perquè el fan fora de Portugal. Oh. Bueno, perquè ja ha volgut marxar. No, sí, una setmana
2: històrica.
3: Mare meva, històrica.
2: Quina setmana.
3: I la Maria diu avui, Bon dia des del Voral, esperant la grua. A mi, en teoria, no.
2: No.
3: Va, potser esperant la grua per una altra situació.
2: Pot ser.
3: Però
2: pot
3: no,
2: ser.
3: No per riuades.
2: Esperem que no, de veritat.
3: I vinga, som-hi amb històries que fan riure com aquesta d'en Marc,
2: A veure.
3: Escolto pel balcó una dona tota enfurismada perquè ha quedat amb algú a Sant Feliu de Guíxols, però ha fet cap a Sant Feliu de Llobregat. Li pregunta, i el de Guíxols està cerca d'aquí? Em recordo els casos de gent que van cap a Andorra, a Teruel, a esquiar.
2: Mare meva, Sant Feliu de Guíxols i Sant Feliu de Llobregat.
3: Sant Feliu, quins més hi ha de Sant Feliu? Sant Feliu Sasserra?
2: Sant Feliu de Codines.
3: Sant Feliu de Codines.
2: Hi ha molts Sant Felius, eh? Ostres, és que és... Però a veure, jo penso, la gent no té el Google Maps,
3: és que clar. Este està cerca d'aquí. És que clar, ja et pots imaginar moltes coses.
2: Sí, sí.
3: I va, del tema de la setmana ens opinen això,
2: A veure.
3: No tenir candidat quan es convoquen eleccions no és tan mala idea. Segur que quan el tinguin serà pitjor.
2: Segurament. Ai, senyor, mare meva, és...
3: Quina més nota a tots els que ara volen intentar assegurar-se la cadira,
2: Sí, a veure què proposen
3: veure qui...
2: per aquests dos masets que queden, maset llarg, i...
3: 53 dies.
2: 53 dies, se'ns faran...
3: Seran entretinguts,
2: i llargs,
3: com aquesta setmana.
2: I llargs.
3: I va, moltes persones opinen segurament com la Mireia, Em sumo al temor que em toqui taula electoral.
2: Això és una... T'ha passat mai, Andreu, de que...
3: Suplent,
2: clar, però suplent has de ser-hi allà.
3: Em vaig presentar, clar, era les de l'estiu, a més, que coincidien amb festes i tot això.
2: Clar...
3: Va ser complicat. Per sort, vaig anar a signar i ja està, i fora.
2: Clar, és que és important, vull dir, perquè si toca hi has d'anar. No
3: si
2: et pots escatejar, vull dir...
3: O tens
2: una justificació...
3: Una justificació que te l'acceptin,
2: sí.
3: La junta electoral, o...
2: No, és una cosa heavy.
3: O que et posis malalt. Aquesta és l'altra.
2: Saps que tinc el pressentiment de que em tocarà?
3: Sí, se sabrà d'aquí poc,
2: Mare meva, sí?
3: Sí.
2: A veure si m'arriba la carta, espero que no.
3: I en Sergi ja l'ha tirat, eh? Puigdemont arribarà a Catalunya per poder veure Oques Grasses.
2: Ostres, encara es podrà potser comprar una entrada per TicketSwap, que molta gent se l'està venent. Mira, seria icònic, que en Puigdemont anés a veure Oques Grasses. No s'ho esperaria ni ell, això.
3: O que sortís a l'escenari.
2: Sí, sí.
3: Te l'imagines? No. Jo no crec que vingui, eh?
2: No, no crec, no
3: Encara
2: crec.
3: Li queden uns dies allà a Bèlgica. I va, us heu plantejat mai això que ens diuen? En el cine, a 11:45, igual està rodejada d'avis. Tu pots dir que vas anar-hi no fa gaire.
2: Sí, hi he anat bastants cops, bueno, estàs com... O sigui, forces vegades. I és una bona hora perquè és el que dic, és molt barat a l'entrada. Pots esmorzar al cinema. I comences el dia amb energia i estàs atent a la pel·lícula. O sigui, són tot avantatges. Pública, i públic amable.
3: Però que no, a la tarda no ho estàs tant.
2: No, sí.
3: Detenta.
2: Sí, però a la tarda és allò que dius, ai, no em vull adormir, saps? Depèn de quina pel·lícula.
3: I l'Albert ens fa un avís, eh? A partir de dijous, uns dies de tramuntana forta, no fos cas que sortís algun bolet. Clar, ha plogut, no sortir els bolets. Però si hi ha vent...
2: Francesc Mauri va avisar ahir que la temporada de bolets seria a partir d'ara, a partir del novembre, tard.
3: Per tant, fredolics.
2: Exacte, exacte.
3: Ceps no.
2: No, fredolics.
3: Fredolics, estan molt bons, per cert.
2: També és veritat.
3: Som-hi, va, un tema de debat d'aquest que ens agrada molt a nosaltres comentar, eh? Mai defensaré a la gent que no té el visto activat. Estic d'acord.
2: Jo el tinc activat i la gent que no ho és, per mi, no el té activat, és una psicòpata, si us plau.
3: No passa
2: res.
3: Què
2: vols amagar?
3: Què has d'amagar?
2: No passa res. Si el deixes en vista una persona...
3: Ves de cara.
2: No, si deixes en vista una persona, doncs no passa res, vull dir, ara respondràs més tard, però respon, també. Si us plau, responem als whatsapps.
3: I va, els dos últims, molt ràpids. I en Garau ben orgullós escriu això, eh? M'acabo de fotre 300 grams de pasta i 200 hamburguesa i estic prim.
2: Doncs, molt bé.
3: Us subscric. I vinga, i recordeu que ja estem en plena tardor i toquen coses com aquestes, eh? Com diu Merch Mat, i ha fet una rentadora amb totes les bambes de primavera i estiu i ja he tret la de nova temporada de tardor i verd, texans de tardor, de suadores més consistents i motxilles a joc amb colors de tardor.
2: Ho vaig fer aquest dilluns. Doncs s'ha d'aprofitar els dies
3: doncs
2: de festa.
3: Doncs jo avui m'he fotut. Avui vaig amb pantaló curt.
2: Doncs vinga, canvi climàtic, Andreu.
3: Canvi climàtic.
2: Fins ara.
3: Fins ara.
2: I ara és moment de parlar sobre economia. I avui amb en Joan Carles Arredondo parlarem sobre els fons voltor, tot això a l'espai econòmic del Territori 17. Bon dia, Joan Carles, endavant.
4: L'actual conflicte per l'habitatge té causes diverses i arrels profundes. Un dels seus elements centrals és el xoc de drets. El dret a la propietat, per una banda, i el de disposar d'un habitatge per viure de l'altra. Tots són drets que estan recollits a la Constitució, en aquest cas. No? Davant d'aquest xoc, és legítim demanar una intervenció del poder públic, però hi ha precedents intervencions que han contribuït a agreujar el problema. Avui, la mobilització als carrers, les places, les acampades, estan expressant la indignació per les pràctiques d'alguns operadors del sector que són pròpies d'un capitalisme sense filtre. Però aquests operadors, coneguts popularment com a fons voltor, es van engreixar arran de les decisions preses, sovint a correcuita i a vegades per necessitat, durant la gran recessió de 2008. Els fons voltor no són una invenció d'aquella època. Els inversors oportunistes que aprofiten situacions de crisi d'empreses, o com és el cas de l'habitatge, de sectors sencers, existien ja des de molt abans. Però el 2008 passava que el context els afavoria. Gairebé de la nit al dia, els bancs havien hagut d'absorbir milers d'habitatges i altres actius immobiliaris perquè els compradors no podien pagar les hipoteques i al mateix temps els constructors s'havien quedat sense liquiditat perquè el mercat havia quedat completament aturat. No podien vendre les promocions que acabaven de construir invertint-hi molts diners i, per tant, tampoc podien tirar endavant les noves. La bola de deute s'havia fet enorme. Per al sistema financer, els actius immobiliaris tan rendibles només uns mesos abans s'havien convertit en un problema. Quan parlem del sistema financer, parlem dels bancs, eh? Aquests bancs tenien en els balanços uns actius que perdien valor i s'estenia la desconfiança general en tot el sistema bancari. Més enllà de les consideracions acadèmiques sobre la importància d'un sistema bancari sanejat, no està de més imaginar com de costós hauria estat rescatar encara més entitats que les que es van rescatar en aquells moments, eh? Recordem que es van necessitar 60.000 milions d'euros per sanejar el sector. Per això, davant de la necessitat dels bancs per desprendre's d'actius problemàtics per no caure en una situació econòmica encara més greu, una de les sortides més immediates era acudir a qui oferia una solució més ràpida, I aquests eren els inversors oportunistes que, pels amics o més aviat pels enemics, doncs es diuen fons voltor. Aquest context es va accelerar el 2012. Les normatives, probablement forçades per la preocupació europea sobre la situació de l'Estat, obligaven els bancs a incrementar les dotacions per cobrir el deteriorament dels valors dels immobles. Al mateix temps, es va legislar per facilitar una transmissió massiva d'actius immobiliaris. Era la situació idònia per crear un mercat extraordinari d'immobles i deute propici per l'entrada de fons oportunistes o, com dèiem, per dir-ho sense embuts, de fons voltor. Aquell procés, per exemple, va posar en poc temps més de 177.000 immobles en mans de només tres fons: Blackstone, Cerberus i Lone Star. Diguem-ne que alguns d'aquests van sonant bastant, amb el pas del temps han anat sonant bastant. Ja llavors, estem parlant dels anys 2012-2013, aquestes societats portaven l'etiqueta de fons oportunistes. Havien comprat actius amb descomptes que arribaven al 40% i buscaven rendibilitats entre el 15 i el 20% anuals, quan els fons més tradicionals i, sobretot, menys agressius, es limitaven a buscar rendiments del 8% i a terminis més llargs que no pas aquests fons oportunistes. Per aconseguir les rendibilitats que buscaven, aquests fons van aplicar pràctiques àmpliament denunciades. En podem enumerar algunes. Feien pressió per aconseguir que els llogaters deixessin un immoble fent-los ofertes, però, a més d'ofertes, a vegades també feien amenaces de desnonament. També se'ls acusa de propiciar la degradació dels edificis, d'utilitzar obres com a mesura de pressió o de negar o dificultar manteniments bàsics o, fins i tot, de canviar radicalment les condicions econòmiques. Aquest últim va ser l'origen del cas que, tot i que finalment s'ha resolt, ha fet de detonant de l'actual conflicte de l'habitatge. Això va passar amb una llogatera de Madrid de 87 anys que va arribar a ser desnonada. Les circumstàncies de la crisi de 2008 van portar a convidar a la taula els fons voltor. Anys després s'ha comprovat que aquella invitació va ser problemàtica. Les dificultats de l'habitatge no provenen únicament d'aquests grans inversors, però els fons oportunistes han estat un element distorsionador en un mercat tan delicat com l'immobiliari. No és poca distorsió, perquè el conflicte al carrer ha generat un efecte papallona que ha desembocat en una convocatòria electoral per aquest mateix mes de novembre. L'accés a l'habitatge s'ha convertit en el primer problema que cita la ciutadania en les enquestes, i encertar quines són les causes diverses i les arrels profundes del problema per legislar en conseqüència pot marcar el resultat electoral i, sobretot, el futur polític, social i econòmic dels propers anys.

secció econòmica d'en Joan Carles Arredondo. Acabarem avui aquí al programa del Territori 17. Com sempre, nosaltres hi tornarem demà ben puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: I can't take my mind. My mind.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100% diu de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
2: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
1: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades avisades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que val aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació en conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada aquesta documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i encara trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir i encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i també les cancel·lacions després que aquest dimarts una incidència greu a la torre de control afectés al funcionament. I pel que fa a les afectacions personals, s'acaba d'anunciar, troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des que va començar els aiguats el cap de setmana. A banda, també, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys, que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa, coincidint també amb l'episodi de tempestes, i la cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. I la vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta primera opció. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I en aquest sentit, també treballadors del sector social s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos amb patronals i sindicats per avançar en l'equiparació salarial del sector. Els sindicats convocants denuncien que les patronals no estan complint el pacte i reclamen a l'administració que pressioni perquè es faci efectiu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Per això, no?

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I estima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Perquè, sí, sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem. Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: Bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prous diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. I molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començant parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nil Sant Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nil Sant Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política. Perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs de la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del Dynamo d'Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida. Però també de catarsi, perquè és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que Adif sapigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies, de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que evidentment no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable. Si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així, continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Tu, de fet, parles d'algunes comarques, com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
4: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona. Doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació amb la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índexs de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
4: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
4: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
4: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
4: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament, els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment d'Adif per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut, ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi han hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment amb un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sanmartí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sanmartí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
5: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
5: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci, doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica. com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
0: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena o una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tot una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i doncs, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament, I suposo que si va estudiar dret, Maria, no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Moltes, algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra. I doncs, així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia, i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica, o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poët davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit. I com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar en un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poët, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà, però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poët?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar al Like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors

0: El curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint i amb aquest projecte de llegir Eixample la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
1: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
0: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic i vaig pensar, ostres, què millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
1: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
0: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
1: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet i, de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
0: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració que justament és una noia llegint, no? Que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa anar a la portada del llibre i evidentment doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
1: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge a Verkami, allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures, per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica, però Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
0: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint doncs, algunes escriptores més.
1: De fet, és una mica marca de la casa, de Vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
0: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito També, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç.

0: enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
1: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
0: sí,
1: suposo que és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
0: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no? Que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
1: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però sí. Déu-n'hi-do.
0: Uau, sí.
1: Per què?
0: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
1: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
0: Gràcies, Laura.
1: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
0: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
1: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
0: Una abraçada i mil gràcies.
1: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: quan alguns membres... Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
7: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, on Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
5: Seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
4: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
12: Per una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei, autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
13: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar, a sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, perquè no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
12: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
0: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Anem sobre el terreny per detallar, doncs, totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
16: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
17: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta violència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
16: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballen la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
19: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat en totes les poblacions afectades.
18: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys, i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
7: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
20: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Montcarvajal, bon dia.
21: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol, i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
21: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
21: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni s'hi ha personat la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
2: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
0: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
4: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
5: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
4: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
0: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukelele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
10: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Masats o Ukelele.
0: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
11: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
11: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
0: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
7: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
0: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
3: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, la Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
12: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
9: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
13: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
15: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrania.cat.
17: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
19: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes, jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta. M'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?» «No ho veieu?», una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
17: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
18: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
20: La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
22: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En Cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
28: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també de la identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha pres el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
4: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
5: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
6: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
4: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
20: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
18: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
4: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant en com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
3: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
10: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
11: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla que era intransitable per les pedres.
10: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
1: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
23: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
24: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
23: El president Illa li ha respost

0: de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni s'hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
2: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
1: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
3: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
0: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
4: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no se n'ha construït cap.
5: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
4: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
0: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
3: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia, ni extingeix la responsabilitat penal, ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
6: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
3: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
0: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
3: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Azteoir reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les

0: Defenses també demanen la seva absolució.
1: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
3: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
4: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
2: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Masats o Ukalele.
1: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
0: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
6: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per Valls.
5: Les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
8: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
7: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Relià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
10: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
9: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
7: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benín, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
11: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
7: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
7: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer punt en hoquei sobre patins. Avui a l'hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura, tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlons, fa uns minuts ha confirmat la troballa del cos, però no ha donat més detalls perquè diu s'està pendent d'identificar.
3: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: I nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris. El govern, en canvi, assegura que la xarxa és segura i acusa els maquinistes d'aquest caos. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. De fet, ja s'està posant en marxa la circulació dels trens a les línies, excepte aquelles que estan afectades pels efectes del temporal. I atenció, perquè l'organització d'ultradreta ACOIR ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta, diu, contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, i els sis jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar Puigdemont i amnistiar la corrupció. Per cert, que el Suprem ha donat 5 dies a les parts perquè presentin al·legacions després de la sentència del Tribunal Constitucional que ha avalat amnistiar la malversació. Llarena, el magistrat Llarena i el Suprem sol·liciten a la Fiscalia i les defenses que formulin les al·legacions que els hi convinguin. El Tribunal Constitucional ha notificat la sentència aquest matí al Suprem. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 a Rosalía, un guardó que reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta, diu, ambiciosa, innovadora i transformadora. El guardó està dotat amb 30.000 euros.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. L'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada, els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patrona el rebutja, aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
4: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra, pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
5: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, I sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa. Perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim... Però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
0: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
5: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
0: Rambla 54 és un passeig humanístic.
5: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns d'Almenar o Torrefarrera doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, és clar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Oi, oi, oi, oi, oi. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
2: Bueno, hola. Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! El que dius això del drive és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: sí,
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que tu vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No, no ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara doncs, perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No ho trobaríem.
1: No,
2: aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
5: Pere, no. Algun altre lloc,
2: tot
5: ja
2: el que
5: trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer.
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, el poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutic, Pere.
1: Sí,
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emun, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, perquè Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no sortien de tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com un staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims 2 anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar 2 paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i van dir, ei, organitza una paella, van penjar 4 cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi kan snakke norsk, ja. Bueno, ara qui sàpiga noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt, I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una Jota, doble A, STAD. Les dos A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
5: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix, a l'arribar a Brisbane, vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava... I és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món sempre?
1: Sí, i tant,
5: i tant. Passada, i doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Així que, bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entra pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llangosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui el Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere també.
5: Una abraçada.
0: Quedem a la Rambla. Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:15 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo, que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això, reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes. I, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Ah, molt, molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre a Pota Blava i el sector que el produeix? És corresposta aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de Pota Blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del Pota Blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
1: m'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Ho anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, després han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa, és que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fia d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat.

0: que forma part del seu dia a dia i no, i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de reparto, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
1: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Potablab actualment?
0: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Potablab, a partir d'endavant, la raça i el que significa.
2: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
2: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
1: Sí. Ara t'escoltem ja.
2: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
0: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Potablab és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, Potablab n'hi ha a tota Espanya, i fins i tot n'hi ha un club d'amants del Potablab, no et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Potablab. O sigui, que és conegut bastant lluny.
2: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Potablab.
1: Aquí el Prat és típic, per Nadal sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, on vulguis el trobes.
2: I fora de Nadal?
1: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant... Quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un Potablab i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
0: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
2: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per

0: Sandra y Fe Música.
1: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
0: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
1: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
0: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la Festa Major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda cap episodi igual.
3: Els moments d'ahir van ser esferidors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
2: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà a recuperar la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playa és director de Rodalies.
4: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
2: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'Esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.

de campa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament avala la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
2: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
3: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts, ahir, se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Seguim pendents, el servei de Rodalia Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. Tot i la represa del servei, s'ha decidit reforçar els autobusos que són alternativa pels trams afectats, inclosos on el servei ja té circulació. L'organisme nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí i ha defensat que s'està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes adicionals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estalvi progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Pels sindicats de maquinistes, però la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, diuen, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT de Renfe a Catalunya.
3: Tiene que estar certificado por personal de seguridad y por personal de la DIF y no los dan. A más, si todo eso ya es grave. Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, Vilanova y Cubellas, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que avui encara i demà es produeixin xàfecs forts de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts de la meitat est de Catalunya. Això sí, de distribució irregular, però sense arribar a nivells torrencials. I l'organització d'ultradreta CEOIR ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar a Puigdemont i amnistiar la corrupció. I la Comissió Europea ha demanat a Rússia informació sobre la mort d'una treballadora d'un laboratori de Sibèria que es podria haver contagiat de pesta pneumònica. Aquest matí ha estat reunit el Comitè de Seguretat Sanitària juntament amb el Centre Europeu de Prevenció i el Control de Malalties de l'Organització Mundial de la Salut. Brussel·les ha anunciat que ha desemborsat a més 1.200 milions més per Ucraïna per drons i míssils fabricats per entitats ucraïneses.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Eric Hoffer, a The True Believer, va escriure una frase molt útil per entendre alguns moviments col·lectius. Els moviments de masses poden néixer i créixer sense creure en un déu, però mai sense creure en un dimoni. I avui parlarem d'un món on sovint hi ha totes dues coses. El déu pot ser Bitcoin, la blockchain o la llibertat financera. I el dimoni, els bancs, els governs, els diners tradicionals o qualsevol persona que faci massa preguntes. Parlarem dels criptobros, aquesta barreja de gurus financers, comunitats digitals, masculinitat de cotxe esportiu de luxe, promeses de riquesa immediata i senyors que et diuen que si encara treballes per un sou és perquè no has entès res i et dona la gana. Perquè una cosa són les criptomonedes i la tecnologia que hi ha al darrere, i una altra és convertir una inversió en una fe, una comunitat en una doctrina i qualsevol crítica en FUD, por, incertesa i dubte. El mecanisme acostuma a ser senzill. Primer, et diuen que el sistema t'enganya. Després, que ells han descobert el secret. A continuació, que aquesta és la teva última oportunitat. I finalment, que només has de comprar la seva moneda, seguir el seu canal o pagar el seu curs de 997 euros. Avui intentarem separar la tecnologia del fum, la inversió de l'aposta i la informació financera del senyor Mulleres de Sol dins de casa, que assegura que una moneda amb el logotip d'un gos farà 1%. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on no sabem quina serà la moneda del futur, però sospitem que no serà la que us acaba de recomanar un desconegut per Telegram.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, posarem una mica d'ordre en aquest univers. Avui tenim una col·laboració molt especial. Avui ens acompanya l'economista i directora de mercats de l'Institut Català de Finances, la Laia Capdevila, a qui hem demanat que ens expliqui què són realment les criptomonedes, quins riscos tenen i com podem distingir una inversió d'una promesa de llibertat financera patrocinada per un Lambo de lloguer. Endavant, Laia, què ens has de dir?
2: Hola a totes i tots, terrícoles, i gràcies, Sergi, per convidar-me. Parlant de criptomonedes, tots tenim aquell amic que va comprar bitcoins fa anys i ara et diu, t'ho vaig dir. I també el que hi va entrar tard i prefereix no tocar el tema. Però què són exactament les criptomonedes? Dit fàcil, són diners digitals, però no com els que tenim al nostre compte bancari, que depenen d'un banc o d'un govern. Les criptomonedes no tenen cap autoritat central a darrere. No hi ha el Banc Central Europeu del Bitcoin. Funcionen gràcies a una tecnologia que es diu blockchain, que sona molt a paraula de moda, però bàsicament és com un llibre de comptes gegants compartit entre milers d'ordinadors d'arreu del món, on tot queda registrat i no es pot manipular fàcilment. És a dir, en lloc que un banc controli qui té què, ho controla tot la xarxa. Això té avantatges. Més transparència, menys intermediaris, però també inconvenients. Volatilitat brutal, regulació limitada i riscos importants. Perquè sí, pots guanyar molts diners, però també perdre molts diners molt ràpid. I aquí és on sovint hi ha la confusió. Les criptomonedes poden servir com a mitjà de pagament, però avui dia molta gent les utilitza més com a una inversió especulativa que no pas per anar a comprar el pa. També hi ha milers de criptomonedes diferents, no només la Bitcoin, i no totes tenen el mateix valor ni la mateixa utilitat. Algunes busquen ser alternativa al diner, d'altres serveixen per finançar projectes o per operar dins un ecosistema digital. En resum, són una innovació tecnològica amb molt potencial, però també amb molt de soroll al voltant. I potser la millor manera d'entendre's és aquesta. No és només una nova forma de diners, és una nova manera de confiar. En lloc de confiar en un banc, confies en la tecnologia. I això, com tot canvi, genera oportunitats, però també riscos. I a més de riscos, molta picaresca. Segurament per això feu el programa d'avui, parlant dels criptobos i les sectes associades. En tot cas, gràcies per deixar-me participar i fins aviat.
1: Laia, moltíssimes gràcies. T'esperem aquí quan vulguis, ja ho saps. I ens quedem amb aquesta idea. La tecnologia pot ser interessant, però quan algú et promet llibertat financera instantània, potser és que el producte ets tu. I ara sí, entrem en matèria i saludem el nostre home de ciència, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, què ens expliques? Què tal?
3: Ei, bro, què tal? Ei, tu saps que tinc la meva botiga geologia365.com i pots entrar quan vulguis. Mm. Però escolta'm bé, tu tens minerals?
1: Bueno, sí, no sé, alguna cosa tinc, sí, sí.
3: Sí, saps quina és la diferència entre els teus minerals i els meus?
1: Il·lustra'm.
3: Doncs que els teus estan en una caixa, vale? Estan en una caixa agafant pols. Jo els meus els converteixo en 10K al mes, bro.
1: Ah, ostres, vale? Molt bé.
3: Saps tu quan veus una pirita, saps què veus? Què és una pirita per tu?
1: No sé, un mineral així, metàl·lic, no?
3: Doncs jo hi veig marge.
1: Tu hi veus marge, molt bé.
3: Jo hi veig marge. Jo veig contingut, jo veig branding, jo veig marca personal, saps, bro? Sou.
1: Molt bé, bro, ja veig el rotllo, ja ho pillo, estàs molt en la ona.
3: Sí, saps quantes calcites tinc a casa?
1: A veure, sorprèn-me també.
3: Les suficients per tenir un Lambo fora a casa meva, amb la meva casa amb piscina.
1: Ah, és aquella foto que et vaig veure fer, però llavors va venir un altre tio al darrere i s'hi va ficar dins. Igual te'l va voler robar, el tanto, eh? O és que potser no era el teu, no sé.
3: No jutgis. Si no hi has estat, no jutgis.
1: No. Res més lluny de la meva voluntat, jutjar res.
3: Vale, però...
1: Bé, no sé, m'agrada veure't muntat en el dòlar, que es diu. Així m'agrada. A veure si prospera, eh?
3: Mira, parlant de dòlars, la Laia molt encertadament t'ha dit en què se sustenta el valor de les monedes... Sí. Aquestes tipus Bitcoin, tipus Ethereum, aquestes monedes que van sortir de tant en tant. Crec que
1: fins i tot...
3: N'hi ha milers. Hi ha molta gent que ha tret la seva, inclús.
1: Imagina't. Si tu pots tenir una moneda pròpia, no? Pots fer el de teva marca personal. Diguem.
3: I després la gent la compra i s'arruïna i ja està. I ja ha guanyat diners. I ja està.
1: I no serveix per res i aquella persona ja té la butxaca plena i au.
3: Però clar, se sustenta bàsicament en blockchain, una moneda d'aquest estil. No se sustenta amb els governs, no hi ha una contrapartida al darrere, sinó que se sustenta
1: bàsicament... No hi ha un contravalor.
3: Sí, exactament. Potser que t'expliqui primer com se sosté una moneda normal, les que coneixem nosaltres. Sí. Si ens remuntem a l'antiguitat, saps que les monedes abans doncs, eren d'or, de plata, de bronze, algunes...
1: Sí.
3: Tenien un valor facial, que el valor facial és el valor que diu que val la moneda, que era el valor del metall.
1: Val 10 pessetes, això és el valor facial, no?
3: Exactament. Doncs era el valor real del metall. És a dir, aquella moneda potser pesava 10 grams, tenia 10 grams en plata, i aquells 10 grams de plata valien 10 pessetes, o 7 pessetes, ja no... Vull dir, la que valgués en aquell moment, això és igual. O em mereva dir, si ens anem a buscar coses més antigues.
1: Per exemple.
3: Això, és a dir, era important perquè aquest metall estava aportat a l'Estat. Saps que aquí la gent feia diverses trampes, també que agafaven una llima i llimaven una mica la vora per treure aquest metall, per després fondre'l i
1: per aprofitar-se'n, no? I acumular-ne una mica, no? I fer, clar...
3: Sí, és molt habitual trobar-se monedes antigues bastant llimades per les vores.
1: Clar, això ja és picaresca total, eh? És a dir,
3: picaresca. I per això es van inventar les monedes, saps que tenen com unes ratlles a la vora?
1: Sí.
3: Aquestes ratlles és per demostrar que la moneda no està manipulada.
1: Ah, veus?
3: Abans no les tenien i la gent anava llimant i no passava res, no es veia, no se sabia. I vinga, llimo una miqueta aquesta, llimo una miqueta l'altra, i acabaven amb les monedes ben llimades. Tot per extreure
1: el metall.
3: Vol dir que
1: el material del que estaven fetes tenia un valor per si mateix.
3: Ah, exactament.
1: I que es podia aprofitar.
3: Sí. Després van decidir, doncs mira, escolta'm, jo tinc, saps què, aquest or o aquesta plata o aquest bronze, no el posaré en circulació, jo sóc l'Estat, m'agafo aquest metall i me'l guardo al banc. Vale? Sí. Ho guardarem lingots. I aquest lingots emetré i imprimiré bitllets i monedes noves, monedes que seran de ferro i níquel, pots comptar, vull dir, un valor de metall
1: un valor baix.
3: Baix, d'alumini.
1: Molt més baix del que té el lingot, diguem.
3: Ah, això mateix. O un paper. Que un paper no és res més que un xec que ha emès l'Estat. És un xec,
1: és un pagaré, no?
3: És un pagaré. Sí, jo tinc aquell bitllet de 50 euros, és un pagaré que l'Estat diu, o en aquest cas el Banc Central Europeu diu, si tu me'l portes, jo t'ingresso 50 euros. El mateix valor que diu el bitllet. Vale? És un pagaré. Clar,
1: que diríem euros, però abans seria, diguem-ne, tantes unces d'or.
3: Ah, exacte. Avui en dia, doncs, encara hi ha... Si fas la pregunta, dic, com se sustenta la moneda actual? Hi haurà gent que encara et dirà, doncs, amb els lingots d'or que té el banc...
1: Les reserves, no? Les reserves d'or,
3: les famoses reserves d'or. Això ja no és cert. Per exemple, el patró ara al Regne Unit el 1931 es va acabar. Això coincideix molt amb les guerres mundials, eh?
1: Sí, no sé si Nixon s'ho va carregar als anys 60, em sembla, oi?
3: Sí, senyor. El 1971, precisament, Richard Nixon va suspendre la comptabilitat, aquesta comptabilitat, no ho sabré dir mai, ho sento, eh? del dòlar en or. Vale? La Reserva Federal, doncs, en aquell moment, va decidir que aquesta equivalència ja no existia. Tot i així, això no vol dir que puguis imprimir bitllets gratis.
1: Clar, hi ha algú que se'n cuidi de controlar-ho, això, perquè si no...
3: Hi ha d'haver un control. I quin és el control? És a dir, avui en dia, totes les monedes que hi ha, l'euro, el dòlar, la lliura, totes les monedes aquestes que són més importants, són monedes que es diuen fiduciàries.
1: Sí.
3: Que les monedes fiduciàries no tenen un valor de contrapartida. És a dir, jo no me'n vaig a un lloc i em diré, mira, et dono 1.000 euros i tu em dones un lingotet d'or. Això no m'ho faran al banc. Una moneda fiduciària vol dir que els diners ja no són convertibles en un bé físic concret.
1: Sinó que tenen valor per si mateix, els diners,
3: clar,
1: diguem.
3: Tenen valor. A mi, jo, si els hi dono 50 euros, em tornaran 50 euros al compte.
1: Clar.
3: I ja està. No tindré un metall a darrere.
1: Clar, d'aquí a que més enllà de ser paper o metall, puguin arribar a ser a punts comptables amb uns i zeros en un compte corrent d'informàtic, no?
3: És això, són uns i zeros al final, sí, sí. Però, esclar, em dius, ara, els criptobros diuen, una de les coses que diuen és que, clar, el Bitcoin em dius que no té contrapartida, però clar, és que la teva moneda, la moneda de circulació normal dels estats, tampoc.
1: Clar.
3: Bueno. Anem a posar cometes aquí. Però no vol dir que la moneda que tinguem nosaltres, els euros, no estiguin sostinguts per res. Estan sostinguts, atenció, pels estats. Vale? Com he de pagar jo, Hisenda? He de pagar amb Ethereums? No.
1: No, clar,
3: de pagar amb euros.
1: Que paguis amb euros, sí, amb la moneda
3: amb
1: oficial.
3: Euros. Exacte, per tant, jo he de tenir euros a dins. I aquests euros han de tenir el valor. Han de tenir un valor. Vale? Què més? Sí. Doncs això, impostos, tot això. El Banc Central, en aquest cas, no garanteix... Tampoc que la moneda sempre valgui igual, eh? Al final, el Banc Central regula les inflacions, tot això.
1: Vale? La quantitat de moneda que es pot posar en circulació, precisament, per regular això, no? Els tipus d'interès...
3: Sí. Els tipus d'interès serveixen precisament per regular el preu del diner. Quan anem una mica disparats, pugem els tipus d'interès. Quan anem bé, baixem els tipus d'interès. Doncs anem fent aquestes coses.
1: Clar, per tant, i en canvi, les criptomonedes no tenen realment aquest sostén. És a dir, se sustenten per un sistema informàtic global com internet mateix, no? Però no, no té un valor. És a dir, pel que explica, sembla com que els estats, el producte interior brut dels estats, són el que acaben sustentant el volum o el valor monetari del propi estat, no?
3: Exactament això. Però, esclar, també ens sortiran a la gent que té bitcoins o que creu en aquest tipus de moneda, les criptomonedes, dirà, ostres, com a contrapartida, aquest tipus de moneda no se sustenta en cap estat ni en cap banc. Per tant, és una moneda lliure.
1: Però lliure, què vol dir lliure? Lliure també vol dir que és inestable, no?
3: Totalment. Si precisament no està regulada...
1: I manipulable, segurament.
3: No és... L'única manera que es pot manipular és dir, per exemple, compra-me-la, com ha fet algun magnate dels Estats Units que de tant en tant ha tret una moneda i diu, va,
1: no, perdona, qui ho va fer d'una forma molt, molt escandalosa va ser un tal Milei.
3: I tant.
1: La moneda Libra d'Argentina, que va ser un escàndol i que va arruïnar a milers de persones, no? Es va inflar el valor i es va demostrar que no hi havia res, no?
3: Sí, sí. Realment aquí, doncs, concloem que al final aquests 1.000 euros a Europa... Són 1.000 euros amb els quals tu pots comprar coses de 1.000 euros avui.
1: Clar.
3: Hi haurà inflació, sí, que es mourà el valor de la moneda, també. Però un bitcoin avui val això, demà val allò, i sí, ha pujat molt, i el valor d'un bitcoin avui és molt, és una bestiesa.
1: Sí, sí, s'ha disparat.
3: Té més de 5 zeros el valor, o sigui que... I després hi ha històries com que jo fa temps tenia 3 bitcoins i vaig comprar una pizza. Al final vaig fer això. Bueno, mira, mala sort.
1: És que aquí ens hem de preguntar per què és tan fàcil, no?, que hi hagi tanta gent que caigui en aquest tipus d'estafes i d'aquest tipus de discursos absurds, si em permets. Deixa'm saludar l'Albert Palou, biòleg i cap de comunicació del centre Beta, que el tenim aquí també avui. És un plaer, com sempre. Albert, com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí.
1: Estàs bé?
4: Se'm fa molt estrany tot això que dieu, perquè jo ho tinc tot en una caixa de sabates sota el llit.
1: Ah, bueno, així ets un clàssic. Però escolta, tu que vols ser un dolent de James Bond? No ho has pensat que la millor manera de fer-te tan dolent i tan poderós és fer-te líder d'una secta d'aquestes modernes i poder-te comprar un Lambo i fardar a l'Instagram?
4: Sí, de fet, ja en algun capítol de la primera temporada jugàvem a ser dolents de James Bond i arribàvem sempre a la mateixa conclusió. És tot molt car.
1: Què és car? Si ets dolent de James Bond, per això t'ho dic, que aprofita el tirón del tema i
4: és
1: potser...
4: És molt car. I això de les criptos, però clar, dona per guanyar uns diners. I és curiós, perquè al final sembla que... El que funciona és que hi hagi com un gurú que en sap molt i que ven molt del seu èxit i que, a més, el comparteix amb tu si el segueixes i si formes part de la seva comunitat i llavors et posa en contacte amb altra gent que té èxit. Això seran criptomonedes, però és la base de tota la vida de les sectes. I, bueno, deies... Poder... He intentat fer el joc d'imaginar-me fundant una secta com a malvat de James Bond. No m'ha acabat de sortir, eh?
1: No t'ha sortit bé? No has trobat víctimes suficients o com va això?
4: M'he quedat en grau de temptativa de plantejar exemples. He buscat exemples de sectes en els que ens podríem inspirar i potser un altre dia li donem una volta. Clar, jo sóc científic, ja més o menys ja sí,
1: tens
4: molt.
1: Aquest vici, sí.
4: He intentat barrejar sectes i ciència, perquè al final és el món que conec. Clar, ja està tot molt agafat, ja.
1: Està tot, què vol dir que està tot molt agafat, a veure?
4: Clar, aquí ja hi ha un...
1: Què has provat? Què has sondejat?
4: El que em anava més bé, he descobert que ja està inventat, és la cienciologia.
1: Home, sí, home, per això...
4: Cienciologia, sí. No sé, que Tom Cruise no li van deixar ser James Bond, i es va penjar una mica del món donant impuls a una mena de grup religiós, que potser podem parlar un altre dia, podem dedicar un capítol sencer.
1: Podem parlar-ne, jo.
3: Però abans, a més, capítol de la cienciologia, no t'hauríem de fer el de la Terra no és plana.
4: Sí, he estat mirant i també els terraplanistes tenen un punt de sectari bastant curiós, eh?
1: Déu meu.
3: Sí.
4: M'havia plantejat, pel programa podríem infiltrar-nos en un congrés, però està molt vist també, però...
1: Ja s'ha fet, eh? Jo això em sembla que ja s'ha fet, però sí. Escolta, però, clar, el de la cienciologia ja el farem, a més, tinc el dubtós honor de treballar molt a prop de la seu més gran que tenen a Europa, i per tant potser ens podem, és més fàcil que ens infiltrem a la cienciologia que al terraplanisme. Però bé, ja, en tot cas ja en parlarem i ho anirem sondejant, a veure si és possible. Però va, a part de la cienciologia, què més has trobat?
4: Ja dic, m'he estat mirant algunes sectes d'exemple. Clar, que lligat amb el tema dels criptobros, és relativament fàcil, perquè també que la retòrica que fan servir moltes vegades de superació personal i de raptar-te i de demostrar que són més que tu i que els segueixis, també hi ha hagut sectes que han jugat amb això allà. Ja està tot, s'ha inventat. I em volia destacar una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Nexium.
1: A veure, n'he sentit a parlar, però no sí. La conec gaire.
4: Això era una secta americana que va començar com una empresa de màrqueting i precisament una empresa de cursos de superació personal. Uh-huh. I al darrere hi havia un tal Keith Raniere i una tal Alison Mack, que he descobert que és actriu i sortia a Smallville, que és una sèrie que hi ha HBO.
1: Home,
4: sí, Superman.
1: Sí, senyor.
4: Bueno, doncs això que va començar com una empresa de cursos de superació personal, de tu pots aconseguir-ho, et pots fer ric, bla, bla, bla... Va acabar convertit en tot un tema bastant truculent de tràfic sexual, d'esclavisme i de crim organitzat.
1: Home, sempre anem a parar allà mateix, eh? Però sí. Què passa? Ostres.
4: Feien servir els seminaris per captar gent, que és el mateix que fan molts criptobros, i, bueno, gradualment, sí. Dic, es va anar transformant en una xarxa bastant fosca. Només
1: bastant
4: un detall.
1: Bastant sòrdid.
4: Un detall, tampoc hi volia entrar més, però les dones les marcaven amb foc.
1: Ai.
4: I no és metafòric.
3: Mare de Déu.
1: Però llavors...
4: Bé, o sigui, hi havia aquí gent important dels Estats Units que va donar voltes per Nexium, eh? Vull dir que també és un tema que donaria per...
1: Però, i exactament en què es basa? O sigui, en autoajudes, diguem.
4: Superació personal.
1: Superació personal. Això és veritat, això ha proliferat molt a internet.
4: Però bueno, jo us deia, jo soc científic i a l'hora de... Doncs va, anem a... Comencem de zero. Com ho plantegem, això de fer una secta? Fem una secta basada en conceptes científics o...
1: Segur que sortirà la quàntica, m'hi jugo.
4: O fem una secta pensada per atreure científics.
1: A veure.
4: He agafat un exemple de cada. No sé si us fa gràcia que comenci per un o per l'altre.
1: Va, tirem per la primera, va. Basada en preceptes científics.
4: Sí, doncs, m'he fixat en l'Institut Rampton.
1: Institut Rampton, atenció.
4: Com tu molt bé has apuntat, i sempre acabes allà mateix, es basa en el misticisme quàntic.
1: Ah, doncs clar, és que no falla. Sí, sí.
4: Totes les sectes tenen un líder, així és una mica pintoresc, en aquest cas el líder és una senyora que es deia Judy Zebra Knight.
3: Judy Zebra?
4: Judy Zebra.
1: Judy Zebra. És un nom
4: separat,
1: polisíl·lab,
4: Judy Zebra.
1: Ah, val, dos noms.
4: Que
1: sí.
4: És una senyora que a través seu manifestava l'esperit d'un guerrer de fa 35.000 anys.
1: Val, ja hi som, eh? Ja hi som, que hi ha algú que posseeix algú altre per... i es manifesta a través de... Vale. Després, o sigui, que aquesta persona no acaba de ser la responsable de la cosa.
4: No,
1: és un ens eteri. Vale.
4: Aquesta manifestació d'un guerrer de fa 35.000 anys a través de Judy Zebra Knight, i es posaven a parlar de física quàntica. I després...
1: 35.000 anys, eh?
4: Sí. Distorsionaven el que es coneix com l'efecte observador de la física quàntica. És un concepte molt llarg d'explicar, però que l'acte de mesurar una partícula subatòmica fa que determini l'estat en el que està aquesta partícula. És tot un concepte que fa que la física quàntica sigui molt estranya. Sí. Això, passat per la mà d'un pseudocientífic que es deia Joe Dispenza, ho van passar a nivell macro, i les ensenyances d'aquest guerrer és que, en base a la física quàntica, es podia fer servir la ment humana per fer col·lapsar les funcions d'ona de la realitat i crear la realitat que nosaltres volguéssim.
1: Ah, molt bé. Que, per tant, aquí, quasi bé, ens anirem acostant allò del secret. Us en recordeu, allò del secret?
4: Sí,
1: parlarem,
4: això hem de fer un programa.
1: Un programa sobre el secret, la llei de l'atracció. Parlarem, és molt interessant.
4: Oh, ai, ai, ai. El resultat final que et portava a ser seguidor de l'Institut Rampton és que et convencien de que cada persona podia crear la realitat. O sigui, si tu no tens diners és perquè no vols.
1: Perquè no
4: tu
1: vols. Podries, allà, ja hi som.
4: Podries fer servir la teva ment per modificar una realitat i convertir-la en una realitat en la que ets ric.
1: Ja ho sabeu. Si sou pobres és perquè, no us, perquè us dona la gana ser pobres.
3: Perquè voleu.
4: Això...
1: No, perquè voteu a, no, no perquè voteu a Vox i aquests tipus de partits. No, no. És perquè us dona la gana ser pobres.
4: Això dius, efecte basada en conceptes científics, hem anat bastant pel pedregar.
1: No sé què penseu. 5.000 anys, quàntic, tal, vale, molt bé.
4: Anem a pensar una secta pensada per atreure científics.
1: Aviam, dispara.
4: He trobat, hi ha un exemple, també.
1: Vosaltres podeu ser víctimes ràpidament, que us conec.
4: Sí. Aniré explicant la secta i en algun moment us sonarà si sou mínimament seguidors de la història del segle XX. La història d'Aum Shinriko. Aum Shinriko, algú així. Era
1: una... Sí, aquest senyor.
4: Una secta japonesa, aquest és el nom de la secta, inicialment va començar com un grup de ioga.
1: Uh-huh.
4: I després, aquest grup de ioga, un senyor que es deia Shoko Asaham, el 1987, la va convertir en una secta que barrejava budisme, hinduisme i apocalipsi. És la base de la secta és que la Tercera Guerra Mundial començava el 1997 i que, per tant, s'havien de preparar i van atreure molts científics d'alt nivell.
1: A veure...
4: Però a dalt nivell, Vull dir, no un llicenciat de coses, o sigui, gent catedràtics... O sigui.
1: Doctors ben posats, molt bé.
3: Japonesos o de tot arreu?
4: Japonesos.
3: Takekubo, jo conec aquests, no sé.
4: Sí, no, aquest és un altre. Tenien un senyor que es deia Hideo Murai, que el van proclamar ministre de ciència, si és perquè sí, que era físic de partícules. Després també tenien un senyor que es deia Masami Tsuchiya, el japonès, m'entrevés.
1: Molt bon japonès, també, trobo. Molt bé,
3: sí.
1: També
3: no, però el tens fluït,
1: Sí, sí.
4: Era un... Sí, moltes coses. Era un professor de química i també un químic brillantíssim. Després també tenien Seiichi Endo, un biòleg expert en genètica de virus.
1: Sí.
4: Ja es va torçant la cosa. Aquí van sumar-hi Ikuo Hayashi, un cardiòleg, que van autoproclamar com a ministre de Salut.
1: Si donaven ministeris, ells,
4: Sí. I aquí molts científics es van anar juntant i un dia van tenir una idea brillant, que va ser posar-se a produir gas serí.
1: Ah!
3: Ui!
1: O sigui, que al final tot allò era una secta creada
4: per produir gas
1: serí. Per atraure científics.
4: Sí, doncs tots aquests científics, dèieu que es van grillar una mica, es van posar a produir gas serí, que per qui no ho sàpiga, doncs és un dels tòxics més potents que ha creat mai la humanitat. I un 20 de març de 1995 van decidir provar-lo al metro de Tòquio.
1: Clar, és que el rotllo està en crear tu l'apocalipsi. Si no ve, no?
4: Sí.
1: Has d'acabar validant la teva tesi.
4: Allò, si busqueu, doncs és el mític atemptat al metro de Tòquio. El va crear aquest grup de ioga transformat en secta de científics. 14 morts, 6.000 ferits i una colla de científics condemnats a mort.
1: És que, esclar,
3: final... Hi havia geòlegs o no, allà?
4: No.
3: És que no hi som mai. Veus? No hi som mai, els geòlegs.
1: Doncs, noi, ja tardes. Aneu-vos-hi posant. Aneu-vos-hi posant, ja saps.
4: Això serien les tres coses que tinc sobre la taula per pensar una mica en la secta que podríem crear així des del podcast. Però, bueno, no, li havíem donat una volta perquè no m'agradaria ni acabar ni condemnat a mort ni, diguem, a la presó.
1: De fet, a veure, si pots evitar matar algú, doncs, potser és bona idea, no cal fer-ho, no? No val la pena. Jordi, tornem una mica a les criptomonedes, perquè aquí hem barrejat una sèrie de coses, perquè al final parlem de sectes, perquè és veritat que els criptobros han derivat en una mena de comportaments sectaris, no? I aquí és on el vincle, no? De crear una comunitat que, en el fons, el que fa és una mena d'autoengany, creant un ídol fals, que en aquest cas és la criptomoneda, o fins i tot una falsa promesa de riqueses i de benestar i de luxes, etcètera, etcètera. Però...
3: Sí.
1: És a dir, crec que és interessant tornar també una mica a l'origen de la conversa. Realment, es poden guanyar diners amb les cripto o com va això?
3: Bueno, mira, ara et diré... Abans d'entrar a dir-te exactament si es guanyen o es perden diners, perquè és una cosa... Clar, hi ha milers de monedes diferents.
1: Clar, ho ha dit la Laia, sí.
3: Algunes realment actualment sí que s'hi guanya, algunes no tant, però sí que t'he de dir que, per exemple, el Banc d'Espanya va publicar el 2021... que un 4,8% de la població espanyola té actius, té criptomonedes. 4,8% és bastant,
1: Bueno, sí pensava que en diries una mica més, però bueno, sí, un 5%...
3: Però fixa, aquí anem al 80% d'aquesta gent que en tenia, inverteix menys del 10% del seu de la seva capacitat financera.
1: Tècnicament no és un producte financer com a tal, o no sé si s'hi considera, eh? Però no. Clar, se suposa que has de tenir uns certs coneixements, no?
3: Ah, exacte, i aquí vaig. Per exemple, la CNMV, s'ha de dir així d'UV al final, eh?
1: CNMV, sí.
3: Si no és en català, has de dir V. CNMV.
1: Diguem-ho bé.
3: A mi em van dir que es pronunciava així, la baixa.
1: La Comissió Nacional del Mercat de Valors.
3: Exactament.
1: Vale.
3: Va dir que 3 de cada 4 ciutadans han sentit a parlar de criptomonedes, però només un 2% afirma tenir-ne en coneixement.
1: Clar, és que és el que et deia, eh? Que realment... No, jo no sabria gaire com posar-m'hi,
3: sí,
1: no sé tu.
3: Sí, sí, clar, és una cosa que té molta fama, però té poc coneixament, hi ha poc coneixament.
1: Clar, i tot allò de la mineria...
3: No sap que... sí. Qui inverteix a vegades no sap què està fent. Realment és així, eh? És així.
1: Però, mira, que escolta, que passa... Sí. Perdona, eh? Passa amb tots o una gran quantitat de productes financers. Recordem la mega estafa aquella de les preferents, que molta gent va fotre calés allà a cabassos i no tenien ni punyetera idea a què els estaven invertint, també.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: I els productes derivats i els swaps i totes aquelles històries, us en recordeu?
3: Sí, menys els que ho ofereixen, aquests sí que saben què estan fent, els altres
1: tot
3: no.
1: Tot i que t'he de dir que tinc algun dubte, perquè després de la crisi financera del 2008, algun documental, sortia algun expert dient va arribar un moment que veníem coses que ni enteníem nosaltres, no?
3: Ja.
1: Que és una cosa
3: ja
1: tremenda.
3: Ja pot ser. Però, bueno,
1: la
3: que
1: qüestió
3: tenen
1: era anar a demanar
3: de
1: diners a jubilats, no? I deia, tu porta calés aquí, que jo ja me'n cuido i no pateixis, no?
3: Sí. Jo he de dir, per exemple, la meva sogra ha pillat amb això. I això és important. I encara té actius, al banc.
1: Això és com qui va invertir a Nueva Rumasa. Us en recordeu, de Nueva Rumasa?
3: Home, i tant.
1: Que prometia un 8% i resulta que llavors, a última hora, tururut.
3: Sí, doncs va inventar una mica els diners.
1: Sí. Val, doncs així aquí, que deies que hi ha gent que sí que inverteix, però que la CNMV diu que la gent no té coneixement, no?
3: Ah, exacte. I aquest coneixement fa que pugui ser víctima d'una estafa. L'FBI, amb dades publicades el 2026, va informar que hi ha unes, més o menys unes 181.000 queixes. Això l'FBI, això als Estats Units, eh?
1: I
3: 11.000 milions de dòlars en pèrdues.
1: 11.000
3: milions de dòlars en pèrdues.
1: Això ja és un pico, eh? Això ja és un pico.
3: Però, per exemple, on pots perdre diners? Anem aquí, anem a fer. Agafa la teva moneda, fem el concurs. Vinga, concurs.
1: A veure,
3: per exemple, a veure si m'ho sabeu endevinar. Sabeu qui ha tret una criptomoneda?
1: Molta gent, però no ho sé, ara no sabria dir.
3: Te'n diré un que el coneixeràs, segurament. Donald Trump.
1: Ja. Donald Trump, sí, home, sí.
3: Donald Trump té una criptomoneda que es diu Trump. Bueno,
1: fàcil.
3: No és... Sí, és fàcil. Sí.
1: Fàcil, Trump, sí. No? També tenia un mòbil, un telèfon mòbil. Us en recordeu que va treure un telèfon mòbil?
3: Jo he tret moltes coses, aquest senyor.
1: Sí. I una xarxa social pròpia, tot això.
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: Doncs mira, si l'haguessis comprat un tram al moment en què va sortir, que ell el va treure, haguessis pagat 75,35 dòlars. Avui en dia tindries $1.87.
1: Ah,
3: malament.
1: Una mica fracàs, trobo.
3: 97,5% de pèrdua.
1: Però llavors, és a dir, i no te n'adones que potser t'han estafat una mica? Vull dir...
3: Ja, jo suposo que sí. Vull dir que tens una enganxada amb aquestes i, clar...
1: Ah, el bo d'en Donald no ho veu, que
3: és tram, eh? És tram, eh?
1: Ja. Sí,
3: hi ha molta gent que ha perdut molts diners, amb això.
1: Sí.
3: I no veig que no se'n parla massa. Saps qui també ha tret una moneda?
1: A veure?
3: Una persona afí a Trump, molt afí. Melania Trump.
1: Ah, pensava que anaves
3: saps
1: a dir...
3: Saps com es diu? Sí. Saps com es diu la moneda?
1: A veure.
3: Melania. Si no són originals, no són, però bueno, saps
1: no
3: què estàs comprant.
1: No s'ho han treballat gaire, no s'ho han treballat gaire.
3: No. Mira, si l'haguessis comprat en el moment que va sortir, $13.05.
1: I ara? Eh?
3: Ara val 8 cèntims.
1: 8 cèntims.
3: Uf. 99,39% de pèrdues.
1: S'ha devaluat més, encara.
3: S'ha devaluat. N'hi ha un que aquest m'agrada molt, que aquest és realment... Jo hagués invertit aquí, i hagués invertit a cegues, que és Ronaldinho.
1: Home.
3: Ronaldinho té una criptomoneda que es diu Star 10, que tenia el número 10 a la samarreta i era una estrella, però Star 10, bueno, també no és massa...
1: I què, aquesta?
3: Mira, si l'haguessis comprat, dius, bueno, mira, cada moneda valia 0,3754.
1: Bueno,
3: dius, bueno, podes comprar unes quantes. 10, posa'm en 10.
1: Sí,
3: hem gastat 3 euros. 3 horets, va, mira, un cafè. Cafè no val 3 euros, eh? Dos cafès. Sí. Avui en dia, si ara la vols vendre, la moneda de Ronaldinho... Val, espera que m'hi estaré una estona. A veure, 0,00005774. És a dir, ha perdut pràcticament el 100% del seu valor.
1: Està clar,
3: és a dir, no anem bé. Això són personatges públics. Hi ha molta gent.
1: Per tant, vol dir que el valor segurament es concentra en unes poques criptomonedes. No, és a dir, tothom pot treure la seva, però al final el valor s'acaba concentrant en unes poques, no?
3: Sí, perquè el valor el dona realment el sostent, que parlàvem d'aquí, quins són els sostents, qui aguanta aquestes monedes, clar. El valor el dona les ganes que tinguis o no tinguis de comprar-la.
1: Clar. Bàsicament, sí, és un valor de confiança, no?
3: Sí, senyor. I el bitcoin, clar, és un valor de confiança. I s'agafa amb això. Clar. Doncs s'agafa amb que si tu el vols, doncs et costarà de trobar. És car.
1: Que de fet,
3: hi ha molta demanda.
1: Que de fet vol dir que en el fons és un valor de la quantitat de gent que hi confia.
3: Això mateix.
1: És gairebé un valor de col·leccionisme, no?
3: Sí, sí, sí. Mira, em va molt bé això del col·leccionisme que dius, perquè aquí hi ha una altra cosa, que ja no són les criptomonedes, sinó que són els NFTs. No sé si te'n recordes d'això.
1: Sí, sí, volia treure-ho això en algun moment, sí, sí.
3: Això és com un col·leccionista, com qui compra un quadre. No? Sí. Un NFT no és res més que un certificat digital únic. Uh-huh. Vale, tu compres un certificat digital. No vol pas dir que aquell certificat digital apunti a res al valor monetari, sinó que se li dona un valor, és a dir, té un valor de col·leccionisme, pràcticament. Uh-huh. Vale? I tu compraves una imatge, et donaven una imatge. Si tu compraves aquest NFT, et donaven una imatge, que normalment era com un ximpanzé, una cosa horrorosa. Era lleig, eh?
1: Però que tu la podies arribar a copiar. El que passa que, clar, entenc que el codi intern devia ser únic, no?
3: Hi ha un codi, sí. Simplement la imatge era la portada.
1: Clar, però és que, sí, està clar. Val. Però cada cop es va virtualitzant més tot plegat, diguem, eh?
3: Sí, sí, sí. És pràcticament es va presentar com si fos art.
1: Sí,
3: i aquí va haver-hi bastanta gent que es va enganxar els dits. Entre ells, Justin Bieber.
1: Aviam, volen Justin.
3: Justin Bieber va pillar molt fort.
1: Aquest noi ha entrat en una deriva una mica sòrdida, també.
3: Sí. Justin Bieber es va enganxar els dits d'una manera bastant, bastant important comprant aquests ximpanzés, imatges de ximpanzés.
1: Havia de tenir algun bro que li devia vendre bé l'assumpte.
3: Un criptobro allà que li va dir, compra això que ara...
1: Veuràs, això arriba a acabar, nano, que tot el que has fet amb la música, bueno, la vas a flipar.
3: Me'n recordo que es deia, això, vull dir, que havies de comprar. Jo, compraré aquesta imatge. Doncs mira, Justin Bieber va comprar Bored Ape, que simplement és Bored un mico avorrit. Sí. El va comprar per 1,3 milions de dòlars, una imatge. És a dir, que és una imatge, és un codi, un certificat.
1: 1,3 milions de dòlars per un certificat.
3: Per un certificat.
1: És a dir, una cosa que no pots ensenyar a ningú, que no té, que no és bonic de res, no?
3: No és lleig, és lleig.
1: En fi, sí, sí.
3: Sí. Doncs, saps quant val avui aquest Bored Ape, aquest certificat de Justin Bieber?
1: Aviam.
3: Avui, el 2026, ha estat tassat en 2.800 dòlars.
1: Collons! O sigui, que pobre Justin es va arruïnar.
3: Ha perdut 1,297 milions de dòlars.
1: Li comprem.
3: És a dir, home, si algú ens financia això, li podríem comprar el Bored Ape amb en Justin Bieber?
1: Li comprem,
3: Bieber?
1: Fotem aquí, allà la web.
3: Encara revaloritza, no? Sí, això pels nets.
1: Clar,
3: això ho deixes
1: allà,
3: als nets, eh? I li deixes, mira, deixo la casa a la platja, la masia, que en tenim tots tres de masia.
1: I el Bored Ape, no?
4: Home, jo crec que si li paguem 2.800 euros quan es fa propaganda, jo crec que, home, és ben invertit, eh?
1: Home, està claríssim, seria ben pagat, i tant.
3: Sí, sí. Però espera't, aquí no acaba, la cosa, un moment, perquè Justin Bieber va comprar dos Bored Apes més. Va comprar dos Bored Apes més
1: per
3: 1,74 milions d'euros.
1: Vinga, endavant!
3: Vinga, endavant!
1: Que no ve d'aquí, que tinc el lloc a pagar.
3: Avui en dia, aquests dos Bored Apes s'estima que valen 120.000 euros, per tant, ha perdut 1,62 milions d'euros. Vinga, qui ofereix més? O sigui que porta perduts ja 2.800.000 dòlars.
1: Doncs vinga.
3: Amb tres imatges.
1: Què et sembla?
3: Tres certificats. Fantàstic. Hi ha gent que hi ha perdut més, eh? Vull dir que és una cosa terrible.
1: Però això, ha d'arribar un punt que ho vegis, no? Que no va, diguem.
3: Home, ja, però és que això veus la demanda que té. Per exemple, Jack Dorsey va comprar un Bored Ape d'aquests, un NFT, per 2,9 milions d'euros. El va posar a subhasta per 48 milions d'euros.
1: Sí.
3: I el màxim que va arribar, l'oferta màxima que va arribar per aquest, va ser de 6.800 dòlars.
1: Imagina.
3: Era optimista o era?
1: Llavors, aquests nois, segons Llados i companyia, els hi passen aquestes coses perquè volen, no? És a dir,
3: home, clar, som així. Sí.
1: Perquè perden diners perquè no en saben, oi?
3: I tant.
4: Evidentment.
1: Albert, tenies... Em volies parlar d'una estafa piramidal, pot ser? Bueno, una altra. Hem parlat d'aquestes, però alguna altra més, que sí?
4: Molts d'aquests negocis que deriven del criptobroisme són estafes piramidals. Estafa piramidal és un tipus de negoci que es basa en una cosa que es diu esquema Ponzi, que bàsicament és que algú et promet que guanyaràs diners, tu li dones uns diners, i amb aquests diners que tu li dones, ell dona diners a altres persones a qui li ha promès uns beneficis. Llavors...
1: És a dir, que ningú produeix res de res,
4: no?
1: No crees diners d'enlloc.
4: Has d'anar ficant diners per repartir els beneficis que has promès a la gent que t'ha ficat diners, Vull dir que llavors arriba un dia que si s'han de tornar tots els diners que la gent ha ficat allà, no surten.
3: I això jo ho he fet amb bossetes de te.
1: Tu has inflacionat el mercat del te, eh?
3: I tant.
4: Justin Bieber va perdre diners, però mai perdrà tants diners com va perdre l'estat d'Albània.
1: Al tanto, eh? L'estat d'Albània. A veure, il·lustre'ns.
4: Albània, un país poc conegut, diguem, a nivell mundial.
1: No ric. No seria ric.
4: Va tenir una etapa comunista una mica dura, amb un dictador una mica paranoic, que va tancar el país i quan va sortir els va costar una mica adaptar-se al món. I als anys 90, quan havien just sortit del comunisme i una sèrie d'empreses financeres amb el suport de l'Estat van decidir instaurar un sistema d'estalvis, o sigui, un sistema de pensions per la població albanesa semiprivatitzat. Van demanar als albanesos que posessin tots els seus estalvis en aquestes empreses i aquestes empreses els hi retornaven un benefici. Un benefici que, per si algú té una mica de cultura financera, quan et prometen entre un 10 i un 30% de benefici al mes...
3: Al mes.
4: És que alguna cosa hi ha un cert risc quan la cosa és tan rendible. El que va resultar és que tot el xou que van muntar a Albània va ser un gran sistema piramidal. Llavors, que inicialment anaven repartint beneficis a tothom, però que allò va col·lapsar. I les xifres...
1: I ràpid que devia col·lapsar, segurament, no?
4: Les xifres... Heu de pensar, els 2/3 de la població d'Albània va posar els seus estalvis en aquest sistema.
1: 2/3
4: 2/3 d'un país sencer amb tots els seus estalvis en un sistema piramidal.
1: Clar, és que si t'ho diu l'Estat, has de confiar-hi, no? Fotrem aquí un percentatge brutal cada mes, qui no ho faria, no?
4: Quan va col·lapsar, es va esfumar d'un dia per l'altre, el gener de 1997, el 50% del PIB del país.
1: Mare de Déu!
4: Es va esfumar, tècnicament es va dissoldre i va desaparèixer tota estructura de la policia i de l'exèrcit i es va entrar en un estat d'anarquia en el que la gent va assaltar les instal·lacions militars, va treure l'armament i van sortir furiosos a perseguir la gent que els havia animat a invertir en tot això. Va provocar una guerra civil, un caos absolut, la intervenció de l'ONU, un desplegament que es va dir Operació Alba, liderada per Itàlia, va caure el govern, òbviament, i sembla ser que a Albània van aprendre que eren els sistemes piramidals, que també és una paradoxa molt xula, perquè si aneu mai a Tirana, a la capital, el dictador comunista Enver Hoxha es va fer precisament construir una piràmide al centre de la ciutat.
1: En honor a això?
4: En honor a ell, però que després, jo hi vaig estar una vegada i em deien que havia de veure les piràmides i després em parlaven de les piràmides d'Albània i em va costar encaixar que eren dues coses diferents. Però, totes dues bastant lamentables.
1: Bueno, doncs escolta, molt bé, no m'esperava acabar amb aquest exemple d'una estafa piramidal sustentada per un estat que efectivament es va emportar l'estat per davant. Bastant increïble. Però va, escolta, després d'aquest viatge per estafes piramidals, gurús, vibracions, monedes digitals, llibertats financeres sospitosament cares, tornem al món tangible, no sé si tan tangible. Tenim aquí el nostre tècnic, muntador, filòsof del cable mal endollat i guia oficial del Museu d'Invents, Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
5: Molt bones, què tal?
1: Tu també tens cripto i tens la cartera plena o què?
5: No en tinc, és que em fa mandra. És una cosa
1: fa mandra perquè no...
5: Fa mandra, no sé, és una cosa que em fa mandra.
1: No, jo pensava que tu, que ets un tio que sempre estàs entre ordinadors i això, estaries allà fent mineria d'aquella per aconseguir pasta d'aquesta. No,
5: a més, gasta molta llum i tal. No, res.
1: Clar, no val la pena, no surt de compte.
5: No,
1: que te den los euros de tota la vida... No?
5: Ah, exacte. Jo com en Palou, jo... amb una caixa sota el llit. Bueno, una caixa.
1: Una
5: caixa petita, perquè, clar, ja saps.
1: Bueno, tu no ploris.
5: Però... A veure, jo...
1: No estàs malament, va.
5: Jo prefereixo no tenir ni idea de criptos i no fer-li gaire cas que no el que li va passar a un senyor que va ser un visionari del tema i es va acabar quedant sense un duro. És un senyor que es diu...
1: Com el Justin Bieber, no?
5: Pitjor, perquè ell els diners els té, però no pot accedir-li. És pitjor.
1: Això sí que...
5: Clar, això és una putada. Això és una putada. És un senyor que es diu...
1: Sí.
5: Un senyor que es diu James Howells, que és un enginyer informàtic de Newport, que això està a Gales del Sud, que bàsicament va ser una de les primeres persones que, quan va aparèixer el tema de les criptomonedes, a l'any 2009 aproximadament, va ser dels primers en interessar-se en el tema. Només que quan el Bitcoin va començar a aparèixer, ell... doncs va començar a comprar bitcoins, en aquell moment tenien un valor molt petit, o sigui, no valien gairebé res, i va començar a minar bitcoins, això, a finals del 2019, principis del 2010, arribant a acumular 8.000 bitcoins, 8.000 unitats de bitcoins, que en aquell moment eren res.
1: Millor, eh?
5: Però no era res, o sigui, en aquell moment eren
1: cèntims.
5: Clar, El problema, què passa? Doncs aquest senyor, doncs, bueno, com que això del Bitcoin, ell ho tenia com a hobby, diguem, i ho tenia ja guardat, tenia el que és l'accés en la seva billetera digital, el tenia ja guardat l'accés en un disc dur. Però el problema va venir a l'any 2013, quan ell estava fent neteja, això que de tant en tant s'ha de fer neteja, s'ha de fer neteja a casa i s'ha de fer neteja dels aparells electrònics. Està bé.
1: Sí.
5: Vale. Doncs bé, no està clar.
1: En tant, si tens, et va acumulant merdes, no? Perquè si no acabes tient Diògenes també electròniques.
5: Vale.
3: Però es fa vell.
5: Clar, i ara us diré per què no està bé fer neteja de les coses electròniques. No està clar com va anar el tema, eh?
1: Sorprèn-nos.
5: No està clar. Hi ha unes fonts que diuen que va ser la seva exparella, i remarcar-lo d'ex per lo que va passar després, que va llançar el disc dur que contenia la informació per poder entrar a la billetera digital on tenia guardat els bitcoins.
1: Ostres.
5: Si va agafar el disc dur, va tirar a la basura.
1: I el... I es diu que en tenia 8.000, eh?
5: 8.000, sí, que en el 2013 tampoc eren gaires diners, o sigui, tampoc era molt. Potser
1: no.
5: Ja era una miqueta més.
1: Són una barbaritat.
5: No eren
1: cèntims. És una fortuna.
5: Clar, exacte. També hi ha altres fonts que diuen que va ser ell, que es va equivocar, i en vez d'agafar el disc dur que volia llançar, va llançar el bo en vez de llançar el dolent. Bueno, hi ha diferents versions, per tant, us podeu creure la que vulgueu. Però el que sí que és veritat, que el disc dur aquest, ja sigui tirat per la seva exnòvia o tirat per ell, va acabar a la deixalleria municipal de Newport.
1: Mare de Déu.
5: Vale. Fins aquí, bueno, no hi ha problema. Dius, bueno, he perdut uns cèntims, no passa res. He perdut potser 50 euros, no passa res. Però clar, què passa? Cada cop i volta, el valor del bitcoin va començar a pujar, i a mitjans o ja a finals d'aquell 2013, el valor dels seus 8.000 bitcoins era de 4 milions d'euros. Què dius?
1: Bueno, clar, sí, ja pots comprar la deixalleria 70 vegades.
5: Arribarem a això. Que aquí fa ràbia, 4 milions d'euros, hòstia, són diners. Però clar, què passa? Que el 2021 aquests 8.000 bitcoins valien 350 milions d'euros.
3: Mare.
5: Clar.
1: Tu imagines? És molt gros, eh?
5: És molt gros. Aquest
3: aquí
5: no
3: pots demanar un crèdit al banc, eh?
5: Home, jo crec que sí, no? O pots comprar al banc directament.
1: Què va fer aquest bon home?
5: Aquest noi va anar a l'Ajuntament i va dir, a veure, una cosa, jo tinc un disc dur que l'he perdut i em deixeu entrar a buscar-lo, sisplau. I és més, va dir, a veure, tinc un disc dur amb molts milions d'euros aquí fotuts.
1: Clar, però si tu dius que tens un disc dur allà amb molts milions d'euros, la primera pregunta que et faran és, però com sé que són teus? Com em demostres que aquest disc dur és teu? I no tindràs el funcionari una mica avispado que dirà, aviam si el trobo jo abans?
5: Bueno, a veure, no sé, jo no sé si he anat alguna vegada a la deixalleria del vostre municipi i intentar trobar alguna cosa allà. A veure.
1: Estem parlant de molts cèntims, eh?
5: Ja. El xaval va voler fer això. Va dir, escolta, jo vull anar allà. I clar, l'Ajuntament li va dir que no podia anar a remenar la basura, diguem, de la deixalleria, bàsicament per motius ambientals i per la seva salut, no? Però el tio va dir, no, escolta, jo vull anar... Jo vull fer això, jo vull fer
1: jo
5: això.
1: Jo vull fer això,
5: no el deixaven entrar. L'any 2022 va presentar un pla per fer una excavació d'alta tecnologia que està valorada amb 10,7 milions d'euros, que dius, hòstia, són molts diners. Però clar,
1: hi havia
5: 350 milions d'euros pendents allà perduts. Clar. I el tio, en aquesta excavació d'alta tecnologia, el seu pla incluïa fer servir drons amb intel·ligència artificial per escanejar per sectors aquesta deixalleria, fer servir també braços robòtics i sistemes de classificació per tamisar els residus, gossos robòtics que feien tasques de vigilància i recerca, i tot i aquesta flipada, que jo sí que he estat el responsable municipal i hagués dit adelante, perquè vull veure-ho, l'Ajuntament li va dir
1: home,
5: que no.
1: Home, i el gravem, eh?
5: Però l'Ajuntament li va dir que no. Li va dir, escolta, no, aquí, a veure, això és una deixalleria.
1: Ah, quin greu.
5: Aquí hi ha residus, aquí tot està molt contaminat. A més, tu vas tirar el disc dur el 2013, estem al 2022, han passat 9 anys, o sigui, pot ser que el disc dur ja estigui destruït. Però el noi va seguir, va dir no, que no, va portar el cas als tribunals i finalment el gener de l'any... Cap al 2025, el Tribunal Superior Britànic li va dir que no, que va desestimar la demanda, va dir que no podia accedir de cap manera a la deixalleria, va considerar que no hi havia motius raonables i, sobretot, no hi havia possibilitat d'èxit per trobar el disc dur, perquè ja estaria molt degradat, i després de 12 anys intentant recuperar aquest disc dur per un valor, ara ja deu ser més, de 350 milions d'euros, finalment, per culpa de la burocràcia, els impediments jurídics i polítics, doncs no va poder entrar. Sí, ara ja està allà a la deixalleria. Va tenir una miqueta de sort perquè hi ha una productora de Hollywood que va comprar els drets per fer una docusèrie del que li ha passat, que es diu El Bitcoin enterrat

0: calés i ha de menjar gallina blanca, pobre paio, i no arriba. I el tio sabent que és ric, que és multimilionari. És molt gros, això.
1: A data d'avui són 446 milions d'euros.
0: Imagina't.
1: Ara mateix. I el 13 d'agost, el 13 de setembre de 2025 van ser 1.000 milions d'euros, més o menys.
2: Clar, està bé. Això jo agafaria, jo li diria això a en Laporta, per exemple, i li diria, compra la deixalleria i així pots fer una palanca.
0: Exacte, tota palanca i podràs tornar a fer una altra camp.
2: Palanca, no, si tens 40 milions, 400 milions d'euros ja per fitxar Julián Álvarez tres vegades.
0: Tu, i tots els socis aplaudint, eh?
2: I tant.
0: Que això és així. Bueno, doncs li hem fet un bon garbell al tema dels criptobros, les criptomonedes, les sectes, les piràmides per estafar. Jo crec que després de tot el que hem après, ja estem preparats per convertir-nos en autèntics criptobros. Només ens cal llogar un cotxàs durant mitja hora, fer-nos una foto davant d'una casa que no és nostra i penjar-la a l'Instagram amb la frase «Mentre tu dorms, els meus diners treballen». Després ja obrirem un canal de Telegram, gravarem vídeos des de Dubai, direm mentalitat de pobre a qualsevol que ens demani explicacions i llançarem la nostra pròpia criptomoneda. Què us sembla si fem la TerraCoin, per exemple? Un projecte totalment descentralitzat en què, misteriosament, tots els diners aniran a parar al mateix compte. Però ara, seriosament, les criptomonedes poden ser una tecnologia interessant, una inversió arriscada o una aposta directament incomprensible. El problema comença quan, en lloc d'explicar-te els riscos, venen un personatge, cotxes esportius, rellotges cars, llibertat financera i una vida sense caps ni despertadors. Perquè potser no tots podem tenir un Lambo, però tots podem fotografiar-nos al costat d'un abans que arribi el propietari. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i molt especialment també la Laia Capdevila per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de tant gràfic verd, tanta promesa milionària i tanta foto mirant a l'horitzó amb els braços plegats. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos els vostres criptobros, els vostres NFTs, els vostres gurus financers i projectes que no podem explicar perquè encara estem en fase de white paper. I recordeu que la Terra no és plana. Fins ben aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que, recordem, continuen desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins un cotxe en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Les tempestes encara no fan net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes de la meitat nord i est de Catalunya i es manté la fase d'emergència del ple Uncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que les pluges, diu, no seran torrencials. Imma Soler, la subdirectora.
2: Demanem prudència a tothom perquè avui encara pot ser un dia en què puguin haver-hi alguns xàfecs. Esperem que no tinguin la intensitat, segons la previsió que tenim, que van tenir ahir. I en cas de que hi hagués alguna incidència, doncs, evidentment, estaríem fent aquest seguiment i aquesta vigilància. Però...
1: Intenses pluges que han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre. Recordem, entre divendres i ahir dimarts, Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres, 75 dels quals van caure en una hora, el dilluns, a primera hora del matí. Vilassar de Mar és la segona, amb més acumulació, per davant de l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, que van resultar molt afectades els primers dies de l'episodi. En conjunt, una trentena d'estacions del Meteo Teocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, especialment. Terres de l'Ebre i àrea metropolitana. I el Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera tot l'estat espanyol per pràctiques comercials deslleials contra consumidors i usuaris. El Ministeri detalla que es podria afrontar a multes de fins a 100.000 euros. I encara en relació a l'habitatge, Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat per la construcció d'habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda, formant part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 fins al 2030, una cessió en un termini de 75 anys. I parlem del que passa aquesta nit. Esperat ja aquest concert d'Oques Grasses, milers de persones es congreguen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el grup Oques Grasses celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic a partir avui de 8:45. 14 anys de trajectòria i 6 àlbums d'aquest septet que ha quedat en la memòria col·lectiva de tota una generació. Els propers concerts seran el 8, el 9 i el 10 d'octubre.
0: Continguts en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va ja constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest Consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic, vam preguntar, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els expliquem les dades, els expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai, com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, Però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen, o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació, o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi. Però si només volen treballar una part d'un grup focal, o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a pams. No, perquè és veritat, eh? Nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, eh? Els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: però i això què significa el Consell?
2: Sí, el Consell és
1: reuneix, sí, allò
2: es,
1: cada
2: es reuneix periòdicament entre 3 i 4 vegades a l'any i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem. Expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: correcte
1: part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no? De logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores, per exemple, a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere, Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no van estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja doncs, us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals i comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un tasteig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no? De la realitat, de realitats virtuals o intel·ligències artificials, no? Pues a vegades, quan creem un pilot, ens agrada fer el tasteig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors, a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat en això, no? Doncs ho incorporem.
1: I, Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça a molta ciutadania al que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
2: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat doncs, quasi bé un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
2: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei Català de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir que allò, la comunicació verbal, allò presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres compartint aquesta estona de ràdio i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
2: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
2: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. I llavors, en aquest moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres. Però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
2: Ens agrada renovar cada 2 anys. I així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. I llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
2: Correcte, major de 18 anys, i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora. I que es comprometen a fer un grup focal de 2 o 3 sessions, o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
2: Tenim mancats, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells ja porten la visió que creuen convenient o que estan avassats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
2: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat, no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pes que volem avançar, de dir, pues, amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups, i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, pues, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut, i llavors no depèn nosaltres, no? De social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, sí. Si, per exemple, no, hi ha una demanda que coincideix, sí. No? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè, doncs, no està al seu abast. S'explica?
2: Sí. S'explica. Ho intentem explicar, i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat, i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret, i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé, i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família, i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
2: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital, o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor, i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò d'un màxim.
2: De moment no hem tingut màxims, perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim, i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups, i si arribéssim al topall ja els hi explicaríem, i si no, per l'any que ve, o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania heu d'obrir llista llista d'espera.
2: Us ho explicarem, us ho explicarem. Vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Tot un plaer i fins una propera, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Sitges s'estrena demà dijous al racó Lola Anglada, un espai on ressusciten temporalment algunes nines de la col·lecció històrica de l'artista. Més de 500 amb peces del segle XVII i de la primera meitat del segle XX.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La vaga general per l'habitatge es farà l'11 de novembre, així ho han anunciat en roda de premsa. Els representants dels sindicats convocants, Comissions Obreres, UGT, CGT i IAC, el sindicat de llogateres, després d'acordar-ho en una reunió, Carme Arcarazos, la portaveu del sindicat de llogateres.
2: La guanyarem. És una vaga que fa molt de temps que en parlem, que l'hem estat treballant, però aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: Durant la reunió s'ha conegut la mort aquesta tarda a l'Hospital Gregorio Marañón de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment de l'habitatge. Mari Carmen Abascal s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. La notícia de la seva mort genera un fort impacte entre les persones acampades a la Plaça del Sol, que han començat una marxa en protesta pels carrers de Madrid intentant arribar al Congrés dels Diputats i han fet un minut de silenci a la seva memòria. El sindicat d'inquilins de Madrid culpa de la seva mort al rentisme i l'especulació. Alicia del Río n'és la portaveu.
3: La especulació nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen. Su memoria sigue con nosotras, sigue presente en su lucha, sigue presente en el legado que nos ha dejado y será eterna en nuestro sindicato y en la historia de este país.
1: I a Barcelona finalment s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos a Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal amb centenars de persones que intentaven impedir-ho. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri barceloní gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats amb 32 persones, 6 de les quals són menors. Per cert, que demà la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, presidirà la reunió de la Comissió Assessora pel Salari Mínim Interprofessional per començar a elaborar el seu informe. L'objectiu és poder tancar-ho abans dels comicis a les eleccions generals. Actualment està situat als 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I encara no fem net de les pluges. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que demà es produeixin xàfecs forts de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat nord-est de Catalunya. Els trens, de moment, circulen amb més normalitat, ha anat progressivament millorant.
0: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Creu com una de Girl Band?
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no, no i no.
3: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir. Estem